0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: It's not time to make a change. Just relax and take it easy.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

absorbiré tal com són, si són d'alguna manera totes les coses de...

got news for you. You better listen.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 25 de setembre, les tres paraules del dia són filtres, matavalis, inici. Filtres Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. I l'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació estable del Teatre Claver. Matavalis, la colla infantil dels Diables de Tordera, celebra la segona edició del No Matavalis aquest dissabte i jornada de voluntariat per millorar els espais de Cal Rava i la Raureda aquest dissabte promogut per la Fundació Emis. Inici, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú aquest cap de setmana a 4:45 i un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna. Ahir en el ple, l'Ajuntament va aprovar destinar un milió i mig d'euros a la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
1: Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic. Avui falten 30 dies per al canvi d'horari, falten 17 dies per la festa de la Hispanitat. Esperem avui i els propers dies temps estable i suau, amb temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Tordera solidaritzava amb Palestina amb concentracions setmanals. Fa 5 anys Inditex tancava Uterque i incorporava la marca Massimo Dutti. I fa 10 anys l'associació de voluntariat organitzava la fira de segona mà a 1 euro.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Outing Rambler 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。 今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Herrez。 他将向我们讲述自己为何开始学习中文。 并点评我们的学习方法是否得当。
5: Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, ben tornada al Rambla.
6: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
5: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
6: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
5: Doncs no sé si tu, Jen, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
6: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
5: fàcil no t'ho poses, eh?
6: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
5: I tu estudies xinès mandarí o vaig errada?
6: No, no, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és a la que parlen a tota la Xina.
5: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns-ho això, si us plau.
6: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo, i bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
5: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
6: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Guanghui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles, i és molt, molt adorable.
5: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
6: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
5: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
6: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
5: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
6: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
5: És com molt poètic, no?
6: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
5: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
6: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听RAMLA54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光，我们下个星期一下午4点再见。
5: Estic al·lucinada, Mariona. T'ho he traduït al català, què vol dir?
6: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
5: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Sup!

0: sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el... Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs, s'hi troben totalment identificats, i després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat tot aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés per la senzilla raó primera que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades. Sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Sí, llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porta els mòbils d'avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem també. De fet, però Anna, si el que vols posar doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anaven aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca doncs tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Jo escolto Rambla 54...

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i bueno, evidentment, pues, quan després una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat perquè pugui sortir uns preus raonables perquè la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, eh? Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu, doncs, només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 26 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir algo, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara estos últims anys que ja mos porten tants de productes d'estos països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també...

0: la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts abeuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per abeurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups. Potser és la peça que es fabricava més a la galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema, este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar. I bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom,
1: No sé si que se m'ha acabat preguntant què no fèieu.
2: Exacte,
0: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia, vull dir, no hi havia res més.
2: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
0: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
2: N'hi ha molts.
0: Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat això. Però penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites potser fer alguna cosa més, i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
2: A desconnectar, no?
0: A desconnectar.
1: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
2: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
0: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores, i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un

0: canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no hem de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
0: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
2: Gràcies, Anna. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
4: Hola, Anna, molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
4: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història, i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, soc l'Aleix Pérez, soc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final, doncs, m'he quedat aquí, vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
4: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del Taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
5: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat,
5: sí,
1: avui, perquè...
5: Partida doble.
1: Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
5: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
6: A mi m'agradaria començar a preguntar-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
5: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
5: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple doncs, sastres, ebenistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
6: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
5: Bé, nosaltres al taller doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients. N'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes bueno, característiques, no? I n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut doncs, en conflictes bèl·lics doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces doncs, també doncs, que en el seu transcurs històric doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller doncs, bé, ara aviat farà 15 anys doncs, de història i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
5: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no? I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, com ara no em surt ara.
1: Caracteritza.
5: Això, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no?, importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa, tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial, no sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
5: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important perquè vol dir que la nostra generació perllongarà perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir, tota la gent doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
5: Doncs moltes gràcies.
6: Igualment.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
9: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
9: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
9: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
10: Doncs des del 2019... Els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
9: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
10: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana, doncs aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
9: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continuar treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
9: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
10: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
9: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
9: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
9: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
9: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
9: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que, lluny de la gran pantalla, els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
11: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí rambuejant.
1: Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què anem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
11: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local. I bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya. Tenim molta història. Crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
11: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
11: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
12: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
11: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
12: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
11: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
12: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho, llavors sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim, el postoperatori és molt més, hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
11: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
11: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Soc la Teresa, i això és música per tu. Faré un viatge ple de música de tots els temps. Més aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu ballar, les cançons que veu cantar. Ai, ai, ai, la música amb la que us veu enamorar. I com sempre, Música per tu, com comencem? Amb la

Que maca, aquesta cançó de la Tina Charles. Sempre m'ha agradat moltíssim, de veritat, perquè és puro amor, tal qual. Anem amb Bonnie M, amb aquella que ens cantaven quasi totes superballables, Rasputin. Rasputin.

Ai, els grans boníems que sempre ens feien ballar. Recordeu que el cantant ens el van canviar un parell o tres de vegades. I jo personalment no vull donar compte. I la majoria del meu entorn tampoc. Em vaig enterar anys després. En fi, anem amb terra, vent i foc. Heart, wind, fire. Que ens cantava September. Per què? Perquè som al setembre.

Ai, doncs pues tenim una petició. Recordeu que podeu demanar-me la cançó que vulgueu. Només teniu que escriure un WhatsApp a Ràdio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, perquè jo us posi, evidentment, la cançó que voleu. En aquesta ocasió, la Maria Rosa ens ha demanat... Ai, que maca aquesta, que romàntica, eh? Bailar pegados, de qui? Pues del Sergi, del nostre Sergi, del Sergi Adalma. Pues per tu, Rosa Maria. Perdó, he dit Maria Rosa. Rosa Maria. Per tu, bailar pegados. Sense més, per tu.

0: Que maca, pues per tu, Rosa Maria, que ens l'ha demanat al 611-481-381, enviant un WhatsApp, simplement, envies un WhatsApp a Ràdio Tordera, si vols ens diu el vostre nom, quina cançó voleu, i jo us la poso, al 611-481-381, al WhatsApp de Ràdio Tordera. I ara continuem amb una miqueta de música dels nostres anys, no? Shania Twain ens cantava allò de You are still the one. Ja sabeu que el meu anglès és fabulós.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

jo sabia que potser el títol no us deia res, però quan l'heu escoltada, és d'aquelles aromàtiques que dic jo, romàntiques, romanticones. Anem amb Dire Straits, quan ens cantava allò de Money for Nothing, o sigui, diners per res, més o menys, amb el meu anglès. Som-hi.

He de dir que és una cançó molt llarga, que dura 100 minuts i pico, i ara tenim una estona de música. Així que vaig a passar la música, encara que ja sabeu que no m'agrada, i anem directament a escoltar el que fem en Cali. O no, ja veurem, perquè

castigo. Ara els castigo perquè s'han portat malament. No han sonat. Han sonat quan han volgut. Estaven fluixos. Bueno, pues ja està. Ja hem escoltat prou. Venga. Perfect Love, Stevie Wonder.

aquesta veu especial de Barry White a mi em transforma i em porta a temps anteriors, evidentment, i amb aquesta música tan maca, aquesta música per ballar ben, ben enganxadets. Bueno, va, anem a Anita Ward, que ens cantava allò de Ring My Bell.

encara que us pot semblar que Lady Mermelada es va crear a UT, no, no, no. Ens la va cantar Patti LaBelle i és una cançó preciosa. Lady Mermelada.

Bueno, va, una miqueta de cultura musical, va, que dic jo. Va, explicaus a coses, a vegades també és interessant, no? Coses que no sabíem, no sabem. I, bueno, com deia un profe meu, el saber no ocupa lugar. Tenim la Lady Gaga, la gran Lady Gaga. El que més, el que menys, sap qui és, la coneix, perquè per mi és una dona superversàtil. Jo hi ha vegades que la veig i la desconec, hi ha vídeos o pel·lícules en què la desconec totalment. No sembla ella, però a la pel·lícula de Ha nacido una estrella està guapíssima. Inclús aquest nas i tot això que té, vull dir, i no està extravagant ni res. Jo sempre l'he vista superextravagant. I allà vaig, diguéssim que reconnectar amb Lady Gaga, perquè, bueno, la cançó de Shallow, amb el Bradley Cooper, i sense el Bradley Cooper també, és brutal, vull dir, és una dona que té una veu brutal, però que a mi mai m'havia fet el pes, perquè li la veia rara, no sé. En aquesta ocasió agafo un èxit que va ser brutal el 2009 i la va convertir en una superestrella mundial. Ojo el que estic dient, eh? En té diverses d'aquestes. Però posarem aquesta, justament. Poker Face, Lady Gaga.

Veieu, això és una de les coses de les que jo us dic. Per mi, aquest tipus de música no m'acabava de fer el pes en el seu moment i comprenc que això és el que li agradava al jovent. O sigui, Lady Gaga sempre ha cantat per un públic majoritari i, evidentment, no feia punta de sinilo. I aquesta, com us he dit, va ser un superèxit de l'any, ja us he dit, l'any. Va, anem a canviar. La Soledad, però en aquesta ocasió serà en italià, una cançó preciosa que ens canta la Laura Pausini en italià, evidentment. Agafeu mocadors, que

I a l'any 1988 ens van portar aquesta cançó en castellà, en anglès, en tots els idiomes. I en aquesta ocasió ens la part... Quan se t'enganxa la llengua és fotut, eh? Fior de Liso, que és una cantant fabulosa. I aquesta la va portar, com he dit, el 88, i en aquesta ocasió està en castellà. He de dir que la Fior de Liso tindrà ja uns 70 i pico d'anys, perquè aquesta dona ha de ser gran. Pues sí, mira, mira, un 70. És del 56, així que... Telita, jo tinc que dir que he vist fotos d'ella actualment, encara mateix no sé si canta, si no canta. És fabulosa, totalment fabulosa, perquè continua estant guapa. Així que Fior de Liso ens canta Jo no te pido la luna. Que maca, per favor.

Bueno, com he dit, aquesta cançó està versionada per moltíssima gent en tots els idiomes, italià, castellà, inclús em sembla que està en català, per al Sergi. Ai, per al nostre Sergi Dalma, que ara ens cantarà, què ens cantarà? Recordeu que Sergi Dalma ha fet, ja aquest any, ha fet el tercer Via Dalma, eh? I a Via Dalma ell canta cançons italianes, èxits rotunds, o en italià, o en català. Ei, que això també té una, té un què, eh? Pues la volem... Com la voleu? Va, digueu-m'ho. Per què no em demaneu cançons al WhatsApp de Ràdio Tordera? El 611-481-381. 611-481-381. Digueu-me el vostre nom, quina cançó voleu. I si va dedicada a algú, per què no? O simplement perquè us agrada. O perquè se us ocorreix que hi ha algo que no estic posant al programa i que us agradaria sentir. Al millor hi ha un francès que li agradarà sentir una francesa. O un rus que vol sentir una russa. És que ja estic pensant en aquell ballet que fan així, que ballen i fan allò amb els peus. Bueno, ja ho enteneu. Bueno, a lo que vamos, la cosa más bella, Sergio Dalma, per vosaltres.

Ai, el Sergi Dalma cantant aquesta cançó tan maca en castellà, La cosa més bella que tu, ens deia. Ens ho deia a nosaltres, a cada una de nosaltres, evidentment. I ara anem amb The Tietz. Coti, coti!

Visca, estiets, que ens canten les cançons precioses. Tenim una demanda, però tenim un fallito. Aviam, al 611-481-381 podeu demanar la cançó que vulgueu i jo us la poso. 611-481-381. Però això ha sigut, com es diu en català, no sé, encerrona. Els passadissos de Ràdio Tordera, que una companya m'ha demanat una cançó i m'ha dit, Miqui Núñez, no sé quina cançó m'ha demanat del Miqui Núñez, així que la triaré jo, que voleu que us digui. És que, claro, ara no me recordo quina m'ha dit. Clar, com no en té gens, el pobre Miqui, que en té 50.000, aviam, pues res, posarem, escriurem, que a mi m'agrada, parla'm, ei, venga.

0: I anem acabant en català, com sempre. L'èxit d'aquest estiu, què ha sigut? Els Catarres, amb diumenge sense drama. Tinc que dir que ni ells s'ho esperaven. Han tingut èxit rotund, no han parat de fer concerts, poble per poble, i diumenge sense drama. Un ara no recordo on va ser, es van quedar sense llum. Imagineu-vos un públic de no sé quants mils de persones, els instruments sense funcionar, els micros sense anar i la gent cantant a capella. Va ser preciós. Ja us diré on va ser, quin poblet va ser. Bueno, un poble d'aquí, de casa, de Catalunya. Així que amb vosaltres, els Catarres, diumenge sense drama. I a l'hora que és, anem acabant. Fins la setmana que ve. No marxeu encara.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Ràdio Tordera. Infopodcast Tordera.
2: Hola, divendres 25 de setembre, les tres paraules del dia són filtres, matavalis, inici. Filtres Tordera invertirà més d'un milió i mig d'euros en la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. I l'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí obren aquest cap de setmana la programació estable del Teatre Clavé. Matavalis, la colla infantil dels Diables de Tordera, celebra la segona edició del No Matavalis aquest dissabte i jornada de voluntariat per millorar els espais de Cal Rava i la Raureda aquest dissabte, promogut per la Fundació Emis. Inici, el Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begú aquest cap de setmana a 4:45 i un home detingut a Malgrat de Mar per estafar i robar la seva veïna. Ahir en el ple, l'Ajuntament va aprovar destinar un milió i mig d'euros a la instal·lació dels filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. L'Ajuntament continua exigint a l'Agència Catalana de l'Aigua que determini l'origen de la contaminació. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
3: Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carbó actiu. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat. Una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua.
2: Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic. Avui falten 30 dies per al canvi d'horari, falten 17 dies per la festa de l'Hispanitat. Esperem avui i els propers dies temps estable i suau, amb temperatures màximes al voltant dels 25-26 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Tordera solidaritzàvem amb Palestina amb concentracions setmanals. Fa 5 anys Inditex tancava Uterque i incorporava la marca Massimo Dutti. I fa 10 anys l'associació de voluntariat organitzava la fira de segona mà a 1 euro.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
4: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
6: Benvinguts a l'Idíl·lic. Ja estem completament immersos en la temporada d'esdeveniments fantàstics. Aquesta setmana, en el Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Girona, a Cucullonat. Per logística hem pogut assistir pràcticament cada dia a la 16a edició d'aquest festival. És el que té viure a Girona i a més està vinculada al certamen. Avui us n'acostem una crònica en dues parts. En ràdios les podreu escoltar en dies diferents, mentre que els que ens seguiu per plataformes l'escoltareu tot junt. En la primera part tindreu les declaracions dels directors i altres membres de la producció de curtmetratges i pel·lícules que s'han projectat els 10 dies del festival. N'hi ha de tan curioses com aquestes.
7: Parlant de pors absurdes amb la meva mare, era una nena tan bona, que li feia pànic terrible que se li aparegués la verge i no volia de cap de les maneres.
8: Creo que todos tenemos fantasmas, absolutamente. Yo creo en ellos y creo que muchos de ellos están dentro de nosotros. En este corto, el fantasma es el trauma de una persona.
9: Vam pensar, per exemple, volem que passi que li rebenten el cap a una policia, no? Doncs clar, aquí vam practicar com es pot fer això de forma pràctica i si no es pot fer pràctic, no ho fem.
6: Són moltes les veus que hem d'escoltar, així que no ens entretinguem més i comencem. La Cucullonat ha celebrat la seva 16a edició del 10 al 19 de setembre, el que fins ara era el cinema Truffaut a l'edifici del Modern de Girona. S'havia de fer a la Mercè, però les obres de remodelació del centre cultural no havien acabat, així que s'ha hagut de canviar la ubicació a pocs dies del festival. És el primer any que es fa per aquestes dates, és una novetat, ja que fins ara se solia portar a terme durant el pont de desembre. El resultat ha estat molt positiu, tant en volum de públic com en confort, perquè recordem que a Girona, al desembre, hi fa molt fred. Durant aquests 10 dies s'hi han projectat una cinquantena de curts a concurs, escollits d'entre el miler que s'havien presentat, així com també algunes pel·lícules. Comencem pel palmarès de curts guanyadors. El jurat estava format per Heidi Honecker, directora del Festival de Cinema de Los Angeles Eteria, Borja Crespo, especialista en cinema, còmic i esdeveniments culturals de tot tipus, és el responsable també de continguts del Còmic Barcelona, Elisabeth S. Schultz, realitzadora i directora d'art vinculada al prestigiós Fantaspoa, i Lucía Forner Segarra, productora, guionista i directora, guanyadora en dues ocasions de premis a la Cuculonat. Aquest jurat va reconèixer els següents curts. El premi al millor curtmetratge va ser per Pimpel, de Portugal, de Fernando Alle. De fet, aquest curt l'havien vist en altres festivals i és molt interessant com reflexiona sobre el bullying. El segon premi ha estat per la producció de l'Iran Sia Galej, de Sahar Mirzayanhar i Kaman Mohammadi, que és un curtmetratge realment molt amateur que juga amb el folklore de l'Iran. El premi a la millor direcció va ser per Apostolis, del francès Anatole Denio. El premi al millor actor va ser per Miguel de Lira, del curtmetratge gallec Ante o Avesio, que és un meravellós curt on, a través d'una història d'ameiga, s'aborda el trauma amb el pare, un curt molt interessant i, al meu parer, un premi molt merescut per aquest actor protagonista. I el premi a la millor actriu va ser per Elena Rey, del curtmetratge Paseo Nocturno. De fet, vam poder parlar amb l'equip d'aquest curt, van venir tots durant la seva projecció, el seu director Víctor María León, l'actriu Elena Rey i la responsable de vestuari, l'Anna Gómez Reino. Escoltem-los.
0: Pensar en producir algo que pudiera grabar en mi casa y en el parque debajo de mi casa. ¿Por qué?
10: Un tío práctico, ¿eh?
0: Sí, claro, yo es que vengo de producción. Entonces, como vengo de producción, ahí hay que mirar el dinero y las cosas, lo que cuestan para hacerse uno su corto. Yo llevaba 12 años sin dirigir y entonces pues quería hacer algo que fuera, que pudiera controlar más fácilmente, que pudiéramos grabar en una jornada. Y entonces, pensando en algo para poder hacer con Elena como actriz, que es la prota del corto, Elena Rey, pues pensé en algo que tuviera mucho de fisicalidad y mucho emocional, para poder darle a ella mucho rango de mostrar la fuerza que tiene. Y entonces, pues de ahí surgió esa idea también de experiencias comunes que ella y yo hemos tenido, y creo que mucha gente con relaciones de pareja, en las que la relación de pareja debería ser el sitio más seguro, y muchas veces no lo es. Te encuentras a un muro cuando necesitas ayuda y no te encuentras a alguien que debería estar apoyándote. Y a la gente se le olvida que las parejas las elegimos. Nadie nos obliga a tener pareja, no es como tu familia, que puedes tener mal rollo y responderles mal, pero a tu pareja, ¿por qué la vas a tratar mal? ¿No? Pues de ahí surge un poco de todo, y también de querer trabajar con mi perro, que tiene 15 años, y quería tener como un memento de él para siempre ya, y entonces pues una suma.
10: Claro, yo sabía que iba de perros y nos vienes al festival vestido de gatos. O sea, eso me ha desencajado un poco porque aún no he visto el corto yo.
0: Claro, es que eso es para cuando hayas visto el corto, claro, esto...
10: Lo entenderé todo, ¿no?
0: Sí, es una... Esto, claro, no lo veis, pero llevo una camiseta con un gato blanco que tiene que ver con el corto, pero si no lo no has visto, no sabes por qué.
10: A ver, la de vestuario, ¿esto lo aprobarías tú?
11: Ah, sí, sí, sí. Es que hay que ver el corto, entonces se entiende absolutamente todo, pero sí, tiene mucho que ver.
10: ¿Cómo fue tu trabajo para este corto?
11: Pues muy sencillo, porque... Al ser tan físico, buscábamos que estuviera cómoda la actriz, que no creara dificultad en ningún momento. Así que ha sido muy sencillo, muy centrado en una colorimetría muy concreta, que es, va desde el color vino a los lavandas, juega mucho con la luz, el ambiente. Pero hemos ido a lo práctico esta vez. Bonito que sea estético, pero siempre pensando más en ella que nosotros, que de vez en cuando hay que acordarse de los actores también.
10: A ver qué dice la actriz. Primero, ¿lo consiguieron? ¿Esto de la comodidad? ¿Fue un rodaje fácil, cómodo?
12: Bueno, fue un rodaje express. Y sí, todo el equipo se esforzó mucho porque fuera lo más cómodo posible, incluso maquillaje y pelo que no están aquí, decir que había mucha caracterización en algunas partes y se lo curraron un montón para que para mí fuera lo más agradable posible, porque hay escenas bastante desagradables de ejecutar, el género es así, yo no lo había hecho nunca y fue toda una experiencia y ellas se preocuparon mucho pues de que por lo menos aquello oliera bien, supiera bien, ya que lo iba a tener que tener por la cara, dentro de la boca, pues que por lo menos supiera dulce. Al final yo olía a mi compañero de reparto, Víctor Anciones, que no ha podido venir, me decía, si cierro los ojos estás para comerte porque hueles muy bien, pero si abro los ojos salgo corriendo. Tremendo. Y se preocuparon mucho porque estuviera cómoda, iban a ser muchas horas con el maquillaje y demás, o sea que sí, sí, muchísimo.
10: Bueno, el director lo comentaba, ¿no?, que en este caso requerían un personaje, una actriz que pudiera sostener el personaje, pero pasa mucho en el género de terror que a lo mejor no se aguantaría la historia sin una buena actriz o un buen actor. ¿Eso ha sido un reto para ti?
12: Enorme. Yo, cuando Víctor me dijo, he escrito este corto para ti, le dije, pues me siento muy honrada, pero ¿por qué me has elegido a mí para un corto de terror? Que yo nunca he hecho terror. Y me dijo, no te preocupes, te quiero un código drama. Y yo... Bueno, ahí dije, vale, ok, aquí igual sí me puedo manejar. Cuando leí, además, Víctor escribe muy bonito, entonces, pues, conecté muy rápido con lo que le pasa a Laura. Y un poco lo que ha comentado él antes, ¿no? Eso no me costó nada. Pero es verdad que luego, en set, fue todo un reto, porque es que rodar género es muy difícil, está todo muy coreografiado. Si no lo has hecho nunca, como es mi caso, fue todo un reto, sí, sí, y un aprendizaje muy bonito.
10: ¿Y después de haberte estrenado ahora con un corto de terror, seguirás haciendo género o ya has tenido suficiente?
12: Si es con directores como Víctor, sí, sinceramente, porque lo cuida mucho, te cuida mucho a ti, a mí. Yo me he sentido muy cuidada en todo momento, porque hay una historia por detrás donde efectivamente buscaba que se viera, bueno, pues que hay una historia detrás y como actriz para mí... Joder, no me daba miedo hacer terror por si quedaba algo como vacuo de, ¿no?, de sustos y cosas, pero no. Víctor es un genio del género y yo con él, vamos, haría mil pelis de terror más, sin duda. O sea, me ha estrenado y me ha dejado con ganas de más, pero ha dejado el listón alto, ¿eh?
10: Pel que fa al Premi del Públic, va ser per Senyuelo, de Martha G. Ayerbe, un curt produït per Bayona, molt espectacular, sobre una sortida de caça familiar. Aquest també ens va agradar moltíssim. Però fora del palmarès es van projectar molts altres curts que, a més, van tenir membres dels seus equips presentant-los. Per exemple, Les Marianes, de la Laura A. Mas, un curt que parteix d'una anècdota molt interessant.
7: La idea va sortir parlant de pors absurdes amb la meva mare, que ja que havies anat a una escola de monges on es parlava molt de l'aparició de la Verge i totes les aparicions marianes que hi havia hagut, i era una nena tan bona, que li feia pànic terrible que se li aparegués la Verge i no volia de cap de les maneres.
10: Clar, s'han fet molts curts o moltes pel·lis de crítica de la religió, però és el primer cop que veig la religió enfocada des d'aquest prisma d'aparicions marianes com algo terrorífic. No sé si tu, des del teu punt de vista, a partir d'aquesta anècdota, has dit, ostres, és que realment faltava explorar aquest prisma també.
7: Bueno, jo sóc una persona que no està ni batejada, o sigui, no he tingut com tota aquesta visió religiosa, som només a través de pel·lícules i de coses per televisió, però buscant coses sobre aparicions marianes per documentar-me a l'hora d'escriure el guió, realment ja és terrorífic. O sigui, tu et poses les imatges de les aparicions marianes que hi ha hagut a Espanya i hi ha algunes que fan molt mal rotllo, les de Garabandal, que és on em vaig fixar més, que eren unes nenes que més com cada cop es despertaven i anaven a un mateix punt on se suposa que apareixia la Verge, i aquelles imatges de les nenes com si estiguessin en trance i la gent els hi posava, en comptes d'ajudar-les, que és clarament una nena que li està passant alguna cosa, els hi donaven els crucifixos i tot perquè els beneïssin. I aquelles imatges crec que ja tenen aquell punt d'horror.
10: Ha sigut molt explícita en el que és la mostra de l'aparició de la Verge. Això et feia por que li traies el terror? Perquè realment em fa molt, però crec que és tot un repte fer terror amb una imatge que fins i tot podria ser còmica per a algú que no és religiós.
7: Sí, feia una mica de por. Vam estar mirant si mostrar-la o no, perquè també és una cosa molt de terror si mostres el monstre o no el mostres, però al final m'agradava la idea de la Verge Maria com una mena de Michael Myers. De fet, hi ha un moment quan estan en el carrer que van cap a l'escola que apareix la Verge darrere d'un arbre, no sé si l'has vista, però normalment quan preguntes més a la gent, poca gent la veu. I quan parles de part de comèdia, el curtem molt de part de comèdia, del moment de la Verge apareixent a la rebanada de pa i totes aquestes coses. Per mi sempre el terror i la comèdia van molt junts.
10: He tingut una conversa repetida últimament sobre el tema del rebranding dels sants, o sigui, de com ara mateix no creiem en sants i creiem en suposadament altres coses, o hi ha doncs, les pseudociències i tota aquesta visió. Tu creus que coses que ara s'estan creient d'aquí uns anys podran fer tanta por com ens pot fer ara certes idees de la religió?
7: Doncs sí, és possible que d'aquí uns anys, no sé, per exemple, penso en gent que venera molt algun youtuber o streamer que es pugui convertir en una cosa sectària i bueno, canviar aquest del tema de la Verge sectària cap a un youtuber streamer.
10: També vam tenir curs tangores com el de l'última unitat. Vam parlar amb el seu director, David Suárez.
9: Primer, o sigui, vam adaptar-nos una mica a la localització, vale? Perquè quan no hi ha tants mitjans ens hem d'adaptar sempre, no? Llavors, jo ja coneixia aquesta localització i tenint aquesta localització ja vam com crear una història que funcioni dintre d'això, no? Llavors vam agafar ingredients que ens motivàvem, tant el meu company com a mi, i el guionista, i vam fer la història perquè encaixessi amb totes les, dintre del nostre pressupost, amb tot el que podíem fer, no? que ens agradi, no? De sang i fetge, que és el que ens agrada, i tot el que hem pogut fer, ho hem fet.
10: És sang i fetge, però també hi ha una història una mica doncs, de misteri, amb un missatge final, no? No sé si sou gaire amics de la policia, vosaltres.
9: Bueno, sí, jo tinc familiar de la Policia Nacional, o sigui que sí, no hi ha cap problema amb això, però o sigui, estava pensat al principi com que fossin bombers, per agafar una mica de la idea de Rec, la pel·lícula Rec de Paco Plaza i Jaume Balagueró, però ho vam canviar perquè ens encaixava més i era com més fàcil tocar més el tema de la policia, perquè jo sé una mica com funciona, no? El tema de com actuen, com contacten entre ells, tinc aquest coneixement i llavors ho vam aplicant, no? Era més senzill que fer de bombers, però sí, o sigui, al final són com petites com miguetes de pa que es van juntant i fan, no? I es fa sencer això, i la veritat és que estem molt contents amb el resultat.
10: Fer una pel·li gore és complicat, que quedi realista, i en aquest cas ho aconseguiu molt bé. Com heu fet aquests efectes? I no sé si ja en sabíeu d'abans o heu hagut d'aprendre durant el procés?
9: Bueno, practicant. Vull dir, vam practicar bastants mesos abans del rodatge, i si vam pensar, per exemple, volem que passi, doncs, una mica, spoiler, que li rebenten el cap a una policia, no? Doncs clar, aquí vam practicar com es pot fer això de forma pràctica, i si no es pot fer pràctic, no ho fem. Fem una altra cosa pràctica. Es va fer, vam estar molt contents amb les pràctiques que vam fer al principi, i la veritat que bueno, el resultat ja es podrà veure i ens va agradar molt. I ja et dic, o sigui, tot el que és pràctic en les nostres rodatges, en les nostres produccions, es farà de forma pràctica. Depèn totalment del pressupost, però és com ens agrada treballar a nosaltres.
10: Fer-ho així, els efectes al mètode tradicional, és un tema econòmic o és un tema també de que homenatge doncs, a les pel·lis de sèrie B o a coses d'èpoques anteriors que ara, de mica en mica, van quedant-se substituïts per al CGI?
9: O sigui, és el contrari. Vull dir, tota la mesura que podem fer per tema econòmic de coses pràctiques, ho farem. O sigui, quan més diners rebrem d'una producció, farà tot molt més pràctic. O sigui, tema econòmic no és, perquè som fans del slasher dels 80 i és el que volem fer i és el que ens ha motivat i el que ens ha agradat, i sempre dintre de Cine Productions, o sigui, la nostra mentalitat és tot el més pràctic possible dintre de... Vull dir, la gent es pot pensar que és com més barat fer pràctic, és més car fer pràctic amb efectes, bastant més car. Llavors, és al revés, o sigui, el que busquem és intentar fer el més pràctic possible. No sempre es pot, però bueno, estem amb aquesta lluita.
10: És una de les vostres primeres produccions i sentíem abans fora de micro que estàs preparant, esteu preparant un altre projecte doncs, més ambiciós. No sé si aquesta és la primera producció i també el resultat, l'acollida en els festivals, és una mica de pràctica per fer el següent projecte.
9: Totalment, o sigui, aquest és el primer curtmetratge dintre d'aquesta productora. És un curtmetratge meu primer com a director i com a productor íntegrament de tota l'obra. I, bueno, és el primer. Va ser com una pràctica, justament pensat com una pràctica per al curtmetratge que estem buscant finançació per poder realitzar. I bueno, era una mica per veure fins quin nivell podríem arribar, no? I hem vist que arribem a un nivell molt alt i que es pot realitzar. Vull dir, nosaltres sempre estem amb peus a terra i ser conscients d'on podem arribar, no? I, bueno, amb el que teníem vam arribar molt bé amb aquest curtmetratge i està funcionant bastant bé, la gent li està agradant molt, sempre quan sortim del festival es diu, ostres, aquesta escena, aquest moment, com m'ha agradat, està molt, molt ben resolt, els actors superbé, llavors estem molt contents i, bueno, encara queda recorregut per a festivals amb aquest curtmetratge. Estrenarem l'any que ve un altre, que ja està gravat, un altre curtmetratge i, bueno, buscant finançació per a aquest curtmetratge més ambiciós que estem intentant fer, que és...
10: Aquest nou que esteu buscant finançament, a més, el plantegeu com un preàmbul d'una pel·li, no?
9: Exacte, està pensat com el pròleg d'una pel·li, d'una futura pel·li, però primer centrar-nos 100% en realitzar el curtmetratge i després veure com surt. Però ara mateix sí que el venem una mica com pròleg d'una pel·li, però sí que centrats únicament en fer el curtmetratge.
6: I hi ha hagut curts que semblen fets expressament per al moment actual. El de Donde el viaje termina reflexiona sobre situacions com a Ceuta des d'un punt de vista distòpic, donant-li la volta a la visió. De fet, és l'adaptació cinematogràfica d'un còmic de Paco Roca. Jasmine Adrissi n'és la protagonista.
13: Justament, en plan, aquest curtmetratge ve d'un còmic i abans ho xerràvem per aquí, deia com i l'altre dia amb la directora, amb la Nàdia, ho parlàvem i em va dir com de, ostres, que fort que justament surti ara, perquè és un curtmetratge que farà uns 6 anys que el vam fer, vull dir, crec que és el projecte que més he esperat com a veure per fi i sembla que tot hagi sigut com expressament, quan realment no, o sigui, crec que també és una problemàtica que ha estat present fa bastant de temps, però que justament ara s'està fent com més ressò per tot el que està passant. I llavors sí, és com una mica com un gir, no? De què passaria si fos al revés i quines opinions tindríem, qui es salvaria, qui no es salvaria. I, bueno, jo ho deixo a la reflexió de cadascú. Crec que jo tinc una opinió molt ferma de tot el que està passant i és interessant com veure-ho des d'un lloc així distòpic i diferent, doncs problemàtiques actuals, no? I més amb un curt de fantasia, ficció, misteri, fantasia... Bueno, sí.
10: Sí, té una mica de tot, però sobretot aquest moment distòpic, no?, que barreja un escenari postapocalíptic, però també hi ha molta política internacional. També volia preguntar el fet de que s'hagi rodat en àrab. O sigui, això és... no sé si en el còmic també... Doncs, no sé si estava en àrab o hi ha hagut una decisió aquí de dir no, anem a fer-ho el més realista possible de si ha de transcorrer al Marroc i si volem donar una mica aquesta imatge, no?
13: Doncs ara... He de ser sincera que, o sigui, jo em vaig enterar que era un còmic molt més endavant. Llavors, jo diria que sí, que el còmic realment passa així i els directors van voler com apostar directament com cap a la realitat, no? I que al final crec que aquesta problemàtica directament està guai que es vegi com, tal com és, al contrari. Llavors, jo, per exemple, el meu pare és marroquí, llavors la feina m'ha anat superbé i va ser molt divertit. I la veritat és que els directors també, com el ser d'aquí, en plan ells són de Madrid, van apostar molt per tenir lingüista, per respectar-ho tot com molt bé, em van preguntar moltíssim, hi havia molt equip també com marroquí i àrab, llavors crec que és bastant fidedigna al que podria arribar a passar allà, o sigui que... I quan anàvem com a les localitzacions i quan vam gravar també al ministeri o tal, jo vaig preguntar a la meva família perquè al final jo m'he criat aquí, llavors és com de per molt que jo tingui sang d'allà i que hagi passat estius i bastant de temps com allà i sàpiga la llengua i tal, culturalment tampoc m'acabo de fer d'allà del tot, llavors és com un mig-mig. I tots els meus familiars que han viscut a Marroc i tot em diuen com de, hòstia, és que sembla que sigui d'allà realment, o sigui que estic contenta per això perquè ho han mantingut bastant bé. Sí.
10: I això que està rodat a Madrid?
13: Sí, sí, o sigui, està, crec que està gravat com a les afores de Madrid, vam estar gravant, i a Madrid, Madrid, en plan, els interiors són a Madrid, Madrid, i els exteriors són una mica més lluny, però literalment és que era un camp d'olivos, ara no sé com es diu en català, però sí, és a Madrid tot.
10: I tu quan t'arriba aquest projecte, què és el que vas pensar? Vull dir, et va agradar la trama o també, tampoc sé com et va arribar, però també deu tenir una història.
13: Crec que aquest era com el... Ostres, diria que era el meu quart projecte o alguna cosa així. Jo sortia... O sigui, jo vaig fer com una sèrie, van ser dues temporades, entremig vaig fer un curtmetratge i després vaig fer uns altres, o sigui, com més projectes. Llavors, aquest projecte em va arribar com una mica com... Crec que va ser el primer projecte que feia a Madrid i justament després tenia una sèrie també en àrab. I llavors va ser un moment com molt xulo també perquè va ser com... Vale, me'n vaig a Madrid a gravar, però alhora aquest guió és com molt... Era molt distòpic, llavors a mi em va fer una mica de por. Al principi va ser com de... Pot sortir com molt bé o pot sortir algo molt estrany, però vaig confiar cegament i la veritat és que ha sortit molt bé. Així que al principi por, he de dir. Però després, perquè és això, és una aposta tan forta que realment ho has de cuidar tot molt i ha d'estar tot com molt curat i tot perquè sortir bé i perquè s'ho sigui creïble, no? I al final, no, com ho mirava com de, és creïble, no és creïble, què passa? Llavors, amb por, però molt bé, la veritat, ha funcionat molt bé. Qui no arrisca?
10: I estàs contenta de l'acollida que està tenint en festivals o també les reaccions que has vist aquí a la sala?
13: Sí, no, o sigui, estic molt contenta, la veritat. Per mi és algo bastant nou perquè normalment he fet tele i llavors és com el feedback de la gent és com bastant esbiaixat, és per les xarxes, és com algo com molt estrany. I el ser cinema i el ser el món dels curtmetratges, que és un món com molt guai realment i que estic podent descobrir en part gràcies a això, estem tenint bastanta bona rebuda, hem anat a bastants festivals, vaig guanyar un premi, o sigui, va ser com de... Ai, com... Que guai això, i em ve com molt de gust estar visquent això ara mateix, llavors molt bona rebuda, la veritat, de moment molt bé, a veure com, crec que té bastant recorregut més, m'han dit, no sé, jo, el que em diguin, la veritat, però jo molt contenta, molt guai, és molt divertit.
10: També hi va haver una bona tanda de curtmetratges molt emotius. Noche de Inocentes, per exemple, va tocar molt la fibra a partir d'una trama que passa una nit de les festes de Nadal a una dona que treballa a emergències i que rep una trucada d'una nena que tot apunta que està segrestada. Vam parlar amb el seu director, en Cristian O'Reyes.
8: Como decía en la presentación, este corto nació en un día en que me propuse escribir una historia y salieron. Yo creo que todos tenemos fantasmas, absolutamente. Yo creo en ellos y creo que muchos de ellos están dentro de nosotros. En este corto, el fantasma es el trauma de una persona que luego se manifiesta de diversas maneras. Bueno, yo ya dejo al público y al que lo interprete, ¿no? Pero el asunto es que sí que existe algo que atormenta a este personaje, pero que está dentro de ella. Y es el verdadero terror que yo quería contar. Entonces me fui sumergiendo en este cortometraje cuando yo lo escribí. Empezó a guiarme por sí solo y me di cuenta que era una historia bonita, ¿no? Y que el kit era justamente eso, ¿no? Era el recordar para sanar, ¿no? Entonces algo terapéutico, quizás. Y luego cuando preparé el corto, cuando estaba con mi coach preparando, ella me decía, es que igual, es una cosa muy loca, os lo voy a decir, pero decía, pues que Chris, tú no te das cuenta que quizás eres un canal. Y digo, oye, enhorabuena, si es que es así y hay ciertas historias que tienen que ser contadas y vienen de algún sitio que no es simplemente la inventiva del artista, pues oye, bienvenido.
10: Ahora entiendo por qué me has preguntado si creían fantasmas.
8: Sí, total, sí, efectivamente.

Salutacions cordials una setmana més al programa Llargs i Curts, com sempre produït per l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires i que el podeu escoltar a través de la xarxa de ràdios locals de Catalunya i sí, a través també de la vostra ràdio local. Anem a dedicar avui el programa al Sarda Show. Què és el Sarda Show? Doncs és una sèrie de recopilatoris d'àlbums que van editar la Cobla Contemporània versionant cançons de la tele, tant siguin de sèries com de dibuixos animats, com d'anuncis, entre d'altres. Avui toca un programa relativament curiós, ja que escoltareu aquestes cançons tradicionals de tota la vida en versió sardanista. De fet, hem començat en aquest dia d'avui amb una peça anomenada Galop Televisió, d'Agustí Serratacó i Costa. Són versions que, com dèiem, sentirem en versió sardana de moltes cançons. Podríem destacar, per exemple, no sé, ara mateix Els Picapedra, sí? Els Picapedra, que també s'ha fet una versió sardanista d'aquesta cançó, d'aquesta banda sonora de la pel·lícula, del clàssic. Entre moltes altres divertides que anireu sentint en aquest dia d'avui. Des d'ara i fins aproximadament 55 minuts de programa Llargs i Curts, el programa sardanista de la xarxa comença ara mateix. I ho fem amb una peça també curiosa, com totes les que escoltarem en aquest dia d'avui. Anem-la a ballar. Segurament aquesta us sona d'una sèrie japonesa de que es va començar a emetre més o menys cap a mitjans dels anys 80. Estem parlant d'aquella sèrie de dibuixos animats anomenada Bola de Drac. Doncs sí, se li ha posat aquest nom, Anem-la a ballar, i així sona, ja veureu.

Què us han semblat aquestes peces? Curioses, oi? També aquesta segona era referent a una sèrie que es va emetre per TV3. Si no recordo malament, era aquella anomenada Nissaga de Poder, que també s'ha fet, com heu pogut comprovar, versió sardanista de la cançó. La Cobla Contemporània és la que es va encarregar de fer també aquesta versió. Una cobla on podrem trobar a la Maria Mercè Navarro, al Flaviol, a Jeroni Velasco, Josep Maria Velasco, també als tibles, ara als tenors, Joan Benavides i Agustí Serratacó, trompetes, Lluís Pollina i Jordi Muñoz, al trombó, Fernando Velasco, fiscorns, Martí Villegas i també Eduard Coll, i al contrabaix, Xavi Castillo. És una cobla, doncs, que dirigeix Gerard Pastor. De fet, sempre el so ha acompanyat i subratllat l'evidència de la imatge. La televisió va permetre posar cara a allò que escoltàvem a la ràdio, o que, de forma molt puntual, els avis veien al cinema. L'invent de la tele va socialitzar la realitat. Alguns diuen que enriquint-la, d'altres minvant la capacitat d'imaginació dels oients o televidents. Avui les xarxes socials amplien encara més aquest debat. Podem veure o escoltar un programa de ràdio o de televisió a qualsevol hora, però i allò que dèiem d'imaginació, dels somnis, de les imatges que posem a determinats sons? Últimament es diu que allò que no es veu no existeix, i això no és cert. Proveu d'escoltar la música d'anuncis o de sèries de televisió sense veure'ls per pantalla. Ho sentiu i ho veieu, oi? Existeixen, oi que existeixen? Sense mirar-los físicament, els esteu imaginant. Els personatges, les situacions, tot se representa de forma clara i diàfana. De fet, el vostre cap els ha retingut per sempre més i només amb l'ajuda del so els reproduïu mentalment. I amb aquesta producció de la Cobla Contemporània, de fet, estem acostumats a la seva bona feina. L'efecte de les imatges que ens arriben per mitjà del so és genial. La televisió pública va fer parlar en català produccions audiovisuals provenients d'altres països, d'altres cultures. Seguint aquesta tàctica, les vam adoptar com a pròpies. La Cobla Contemporània, doncs, acaba aquest procés d'integració. Agafen les partitures, les arrangen a ritme i tempo característics de la sardana i, finalment, les interpreten amb els instruments més singulars del país. És l'exemple, són els exemples que venen a continuació. A veure si les endivineu de quines pel·lícules, sèries o anuncis, doncs, estan destinades. Primer, anem a escoltar una que porta per nom Gat i Gos, i després Petri Sardana. Aquesta segur que us sonarà millor.

0: Carles Miralpeix presenta Llargs i curts.
1: Aquesta idea ha sobtat, ha sorprès, a més d'un jove. Són els que han crescut amb sons i imatges d'altres com a referència. Com heu escoltat? Goku, Chin-chan, Batman, els Barrufets... Lluny de ser assidus de plecs o d'audicions, aquests joves ara exclamen: quina gràcia em fa! És el fruit d'una imatge i d'un so empaltat i el seu tarannà, i que amb les cançons d'avui us estem sorprenent, oi que sí? De fet, és la darrera edició del Sardà Show. El Sardà Show de la mà de la cobla contemporània. I, de fet, en aquesta gravació també es va comptar amb la col·laboració d'un dels humoristes catalans també més importants de l'època. Estem parlant del senyor Pep Plaza. Pep Plaza, doncs, va voler fer... Se'ls va oferir fer una introducció a l'inici d'aquest CD. I el senyor Pep Plaza, doncs, va acceptar. Sabeu que el Pep Plaza, doncs, és un humorista que imita a gent coneguda, com per exemple Matías Prats, Joan Pera, Boris Izaguirre, entre d'altres. Què us sembla si escoltem aquesta introducció, doncs, molt graciosa, que inclou aquest àlbum recopilatori, de la mà del senyor Pep Plaza?
2: Hola, sóc el convidat d'aquesta introducció. Esteu a punt d'escoltar el darrer disc de la cobla contemporània, que porta per títol Sardà Show TV.
3: Sí, senyor. Quan diu aquest xicot a l'OMS, és una cosa que està molt bé, això, les sardanes, una cosa, jo, aquesta gent, els amics de la cobla contemporània, fa temps que ho sé, no? En tot aquest disc que han fet, doncs, amb coses de pel·lícules, amb coses d'òpera, i està molt i molt bé. Us ho recomano, quedareu encantats, de veritat.
4: ¡Qué momento, por favor! Yo les recomiendo a todos y a todas este disco, que lo escuchen en sus momentos más íntimos. Es una maravilla de disco para compartir en la más absoluta intimidad.
5: Oh, a mi sempre m'ha agradat el Flabiol. Només escoltar-lo se m'ha posat la pell de gallina. Oh, quin disc més ben tret. Oh.
2: Interrompimos la introducción para darles una noticia de alcance. Sardà Show TV. Nunca nadie tocó tanto la berra en tan poco tiempo. Efectivament, senyores i senyors, no s'ho perdin. Escoltin amb atenció, perquè és la sardana portada a l'extrem. Sardà Show TV, efectivament.
6: Hola a tots i a totes. És per mi un plaer poder estar en aquesta introducció de la cobla contemporània, amb aquest darrer disc, un disc interessant, un disc que, si us lleveu d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, us ajudarà a passar el dia amb moltíssima, moltíssima, moltíssima energia. Escolteu-lo.
7: Amics. Amics i amigues, gent que escolteu aquest disc de la cobla contemporània, una gent entranyable que fan de la sardana una mica més propera per a tothom. Escolteu aquest Sardà Show TV. Si tu l'escoltes un poc per aquí,

0: l'ajudarà.
1: Lluís, pot deixar de tocar aquesta cançó que se sent s'adormirà, no hi ha ritmo. Jo he cantat una cançó, fet una composició d'una sardana, versió country, i diu així, el mestre Tejadas, piano. Orquesta country.

0: Doncs sí, han sigut les invitacions. Albert Om, Jordi Pujol, Boris Izaguirre, Joan Pera, Matías Prats, Lluís Canut, Pep Guardiola, Lluís Llach, Tomeu Penya i, doncs, ha sigut l'inigualable Pep Plaza. El que feia, doncs, la presentació d'aquest àlbum, d'aquesta darrera edició del Cerdà Show 8, editat el 2013. Doncs bé, escoltem més versions sardanistes d'aquestes sèries, d'aquestes pel·lícules, d'aquests anuncis. I ara us volem deixar amb dues peces que, en primer lloc, Bob Chang, ja la reconeixereu, del Chin Chan, i Batman, Quin temps fa.
1: Esteu escoltant Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.

Aquest Sardaxou és fer de la sardana una festa. Sovint, en les actuacions de la darrera sardana, els de la contemporània coreografien i animen al final de festa. De fet, es poden trobar barrets, disfresses, bombolles, pilotes de platja, confetis, globus a diferents dimensions, amb l'ànim d'innovar. La música sempre és el fil conductor amb el qual s'engresca a tot el públic. Una genial idea que avui compartim amb tots vosaltres. Les versions sardanistes de moltes cançons que segurament heu escoltat moltíssimes vegades a la televisió. El programa sardanista de la xarxa, una producció de ràdio Sant Esteve Sarrovires i que podeu escoltar a la vostra ràdio local. Més versions, més cançons curioses, més sardanes curioses en aquest dia d'avui. Anem a escoltar Mans a l'aire i La vella picapedra. Segur que us assonaran. Martí Villegas i Pons i també Robert Agustina i Busquets són els creadors d'aquestes peces que ara mateix escoltarem. Sardaxou.

De fet, l'any 2007, Mans Unides, l'ONG i la Cobla Contemporània van arribar a un acord de col·laboració. I és que els guanys de la venda dels enregistraments dels discos compactes anirien destinats a assolir una part del finançament de projectes humanitaris pel Tercer Món. En tots els enregistraments de la Contemporània, de forma ben visible a la seva portada, s'ha reflectit aquesta col·laboració amb el logotip de Mans Unides i el missatge de Cobla Solidària. I amb aquest àlbum, el que avui hem repassat, esperem que us hagueu divertit moltíssim. Amb el Sardaixou 8 de la Cobla Contemporània. I tornem la propera setmana amb d'altres sardanes, d'altres compositors, d'altres cobles. La propera setmana, aquí, a la vostra ràdio local. Ens acomiadem i ho fem amb el Doraemon i els Barrufets. És aquesta versió que també van fer els contemporanis d'aquestes sèries de televisió. Doraemon i els Barrufets. Tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix un dia més, a les vies de so i també a la locució. Adeu-siau.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclosa en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno, el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

havanera del Mareny, o també és coneguda com a havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

tota una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per al grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

hem escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia a Mospeteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneras de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando a

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella i Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parramboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb la ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín y Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega aquesta cantant que va néixer a Madrid però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta manera de los chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'Estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 26 de setembre de 2026.

0: Logistics Automate... Cape ha confiat a TGW Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. Aquest projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes, amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de paletització. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 21.000 paquets diaris i permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet, més del doble que l'actual. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través dels diferents canals de la venda de Cape. Acabat l'estiu, és moment per fer balanç meteorològic i el termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxim a Tordera assolit el 8 de juliol. Temperatura que, segons les dades que disposa aquesta emissora, serien un rècord històric a Tordera. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període estival, el juny, juliol i agost. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme, durant el mes de juny, la mitjana a Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual hauria de rondar els 21, gairebé 2 graus per sobre. El mes de juliol es van registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura molt elevada respecte als 26,7 graus esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu amb temperatures anòmales, amb valors molt superiors als habituals. Un estudi impulsat per l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i la SICRA Justícia Ambiental conclou que serà viable reconèixer rius catalans com a persones jurídiques per millorar-ne la protecció ambiental. La fórmula inspirada en el precedent del Mar Menor podria aplicar-se a diversos rius, entre ells la Tordera, juntament amb el Gaià, el Ter, el Llobregat, el Besòs i la Muga. La investigació sorgida arran del cas Riu Gaià i desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili planteja que la Generalitat té competències en el dret civil i medi ambient per impulsar una llei, una ILP o una proposta parlamentària que atorgui personalitat jurídica als rius. Això els permetria tenir drets propis i accedir als tribunals per defensar-se d'agressions ambientals. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públics els resultats dels pressupostos participats 2026, després que el període de votació, celebrat entre el 8 de juny i el 19 de juliol, arribés a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones en què es divideix el municipi. Els pressupostos participats són un procés participatiu consolidat a Tordera que té com a objectiu principal que els veïns i veïnes puguin presentar i escollir propostes de millora per a la zona de residència. Per això, es destina una aplicació pressupostària de 200.000 euros d'inversió, que es distribueix entre les diferents zones i criteris objectius de repartiment. Enguany, a més, cal sumar-hi partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior que van decidir reservar els diners, fet que ha permès incrementar la xifra de sortida d'enguany. Els resultats han deixat un panorama variat, com per exemple a la zona del Montnegre s'ha proposat una instal·lació de màquines per fer gimnàstica, a Àgora, tancament de les àrees d'escombraries, a la zona de Niagara Park, cobrir la pista de futbol, a Sant Daniel la construcció de la teulada del local de l'esquerra i a Masmora empat entre instal·lar una estructura per cobrir la pista de futbol sala i reservar els diners amb 43 vots cadascuna. Pel que fa a Terra Brava, s'ha destinat la proposta de millora del local social a Tordera Park per reservar els diners per una futura actuació, a Sant Pere la creació d'un parc al carrer García Lorca, al veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, reservar els diners, a Fibracolor, part del carrer de Mare de Déu de la Mercè, i a la zona del nucli urbà, les millores al pavelló de hoquei. Acabem, ara sí, amb una notícia de temps. Repassem el temps avui, dissabte 26 de setembre. Tindrem unes temperatures que aniran pujant a mesura que vagin avançant les hores, amb unes temperatures màximes cap a les 2 i 3 del migdia amb 27 graus. Ara mateix, amb 18 graus a Tordera, sensació tèrmica de més fred aquests dies ja amb l'entrada de la tarda. Tot i així, el sol que serà clar protagonista i ja no serà fins la tarda que tinguem alguns núvols. De cara a demà també tindrem clarianes entre aquests núvols i sol i serà dilluns que tornem a veure pluges amb una setmana que ve preparada i carregada de ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, comencem la veu de la parròquia del dissabte, dia 26 de setembre. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i bon dia a tots els oients.
3: Doncs bé, mossèn Edwin, ara sí que hem de recordar que tenim gairebé aquí mateix les inscripcions de la catequesi, no?
4: Sí, clar.
3: Perquè començaran dilluns, dia 28 de setembre, i s'allargaran fins al 9 d'octubre.
4: Sí, sí. Sí, sí. A 6:45 de la tarda als locals de Sant Antoni.
3: Molt bé.
4: Però no vol dir que solament un moment. O uns dies específics, també poden arribar nens en el temps que ja comencem la catequesi.
3: Sí, hi haurà dues setmanes, o sigui, força temps per inscripció.
4: Força però temps, si algú... però a vegades algú no ha arribat la notícia o què sé jo.
3: Ens allargarem més temps, no?
4: Pot ser.
3: A part de les inscripcions, clar, per si sí, algú sí. Se n'adona tard, sí. No?
4: Inscripcions extratemporals també pot rebre.
3: Molt bé. Doncs, mossèn Edwin, parlarem avui d'un tema que és per a mi per ampliar el programa anterior que vam parlar sobre els pares de l'Església. Diguem que anaven del segle I fins al segle VIII i que després van seguir els doctors de l'Església. Què vol dir que siguin doctors de l'Església? És com el concepte que tenim de doctors en l'actualitat?
4: Bé, diguem primer alguna cosa sobre el terme doctor. La paraula ve del verb docere, en latí, que significa ensenyar. De manera que el concepte de doctor indica que ens referim a algú que està facultat per ensenyar o que ha mostrat una cosa nova i edificant. En aquest aspecte, el concepte d'avui sobre el doctorat s'acosta a aquest sentit. La majoria dels professors universitaris, per exemple, han realitzat doctorat en una àrea relacionada amb el seu camp d'ensenyament. Fet que explica que han fet un estudi exhaustiu, però també unes investigacions pròpies que els han permès aplicar els seus coneixements i fer nous avanços en la seva matèria. Aleshores, en el cas dels doctors de l'Església, significa que la seva experiència espiritual i la seva relació amb Déu els ha permès comunicar un coneixement que ajuda en el camí de la fe, en el creixement espiritual i en la conformació de la comunitat. I per això mateix també han ajudat a combatre els errors dogmàtics i teològics com les falses creències i les heretgies. Per considerar-los doctors, bàsicament han de ser 1. De vida santa, 2. Amb un testimoni de fe, 3. Que la seva experiència pot ser ensenyada i 4. Que consolide la unitat de l'Església en el seguiment de Crist.
3: Mm-hmm. Bé, parlem de pares de l'Església, però què hi ha de les dones? Hi va haver alguna cosa així com mares de l'Església?
4: No exactament. Mai no es va parlar de dones anomenades mares de l'Església. Això no vol dir que no hi hagués figures prominents entre les dones de l'Església en aquest període. El problema és que no tinguem registres que es van a deixar com els dels apòstols. Els apòstols van estar encarregats de l'expansió del cristianisme, segur que els van acompanyar també les deixebles i les més compromeses amb el treball apostòlic. però en un món eminentment masclista com l'imperi romà hauria estat molt més difícil que haurien atès directament els seguidores de Jesús. Elles anaven amb els homes i no com a mares acompanyants, com a meres acompanyants, perdó, sinó també com a agents actius. Sant Pau mateix esmenta diverses dones que van a ser fonamentals en l'evangelització i les conversions de molts. Lídia, Sàfira, Dorca, Rode, converses romanes, i les quatre filles de l'apòstol Felip que tenien el do de profecia, i d'altres com Priscila, que va evangelitzar junt a Aquila. L'assumpte és que no van deixar escrits que hagin arribat fins avui i no van participar d'haver corregit errors o heregies, i almenys que se sàpiga. Tot i que no se les esmenti amb aquest títol, elles podrien ser com unes mares apostòliques perquè van estar en contacte amb alguns apòstols de Jesús al segle primer. Uh-huh. Després van haver-hi altres dones al llarg del temps, però el seu registre no ha arribat complet fins als nostres dies.
3: I, doncs, aleshores, és que hi ha doctores de l'Església?
4: Bé, entre els 38 doctors de l'Església tenim 4 dones conegudes com a doctores de l'Església. De 38, 4. Sí. La primera...
3: La proporció baixa, baixa, eh?
4: Sí, és baixa, pot ser que pujarà. La primera és Santa Hildegarda de Bingen, nascuda a Alemanya en 1098. I va viure 81 anys, una vida llarga i productiva. Sí. Era la desena filla d'una família noble que, seguint la tradició, la va oferir a la vida religiosa als 8 anys. Va arribar a ser teòloga, mística, compositora, mèdica, botànica, científica natural, poeta i, una mica menys comú per les dones de la seva època, predicadora itinerant.
3: Destacaven tot,
4: sí,
3: no?
4: Sí, destacava, era un crac, una crac. A més, va arribar a ser abadesa al convent que ella mateixa va fundar. Va inventar un idioma nou amb un abecedari de 23 lletres que va servir per comunicar-se, escriure, celebrar la litúrgia i resar i cantar, així com per comunicar-se dins la seva pròpia comunitat entre monges de diferents procedències. La seva vivència espiritual va ser molt profunda. Va escriure llibres de teologia, tractats científics, llibres de medicina natural per tractar malalties amb minerals i plantes i fins i tot amb productes de procedència animal. En aquest camp, molts científics de la modernitat han redescobert coses que ella havia anunciat. Va escriure molts himnes litúrgics amb la seva música corresponent, així com seqüències molt sublims que encara fan part de la nostra litúrgia. Se l'anomena, a més, la profetisa universal, perquè com a mística va escriure un tractat de visions que abasta tota la història de la salvació, acompanyat, a més, de gravats, molt de la seva pròpia mà, i altres que ella mateixa va descriure a un monjo escriba que li va acompanyar en la seva il·lustració. Però la seva contribució més important és que la correspondència en què va confrontar reis i emperadors de l'època va canviar coses, així com la seva denúncia a intrusos i corruptes dins l'Església. És una de les patrones principals d'Europa. La segona és Santa Caterina de Siena.
3: Ah, sí.
4: Nascuda al 1347 a Benincasa, que va viure tot just 33 anys. Va decidir des dels 7 anys consagrar-se a Déu i als 16 va ingressar a l'ordre terciària dominica com laica, o sigui que no va ser una religiosa de claustre, sinó una verge consagrada dins del món laic de l'època. No tenia una formació teològica formal, fins i tot a la seva primera etapa va ser analfabeta. La seva època era turbulenta, del segle XIV, marcat pel cisma d'Avinyó. Ella va ser fonamental en la seva solució, primer dictant cartes a un escriba i després d'aprendre a escriure, dirigint-les ella mateixa a papes, a cardenals, a reis. a través de la seva correspondència va aconseguir pau entre nacions i va ser la major influència perquè Gregori XI tornés a Roma al 1373. Uh-huh. 77, perdó. La seva correspondència és molt important, però també es va deixar tractats molt valiosos per la fe i la dogmàtica, com Diàleg de la Divina Providència, escrit de les seves pròpies converses amb Déu Pare, conta temes com l'amor misericordiós, la necessitat de la humilitat, el paper del sofriment a la santificació i un molt necessari, molt més necessari que de tots avui en dia, la importància de la unitat de l'Església. La seva personalitat estava marcada per un amor apassionat per Crist. La tercera santa és Teresa d'Àvila, coneguda també com Santa Teresa de Jesús. Pot ser la més anomenada. Va viure 67 anys.
3: I ella també és doctora.
4: Doctora.
3: Sí.
4: Doctora de l'Església, Santa Teresa d'Àvila. En la seva època va ser una de les més fosques que ha passat la cristiandat. Era el temps de la contrarreforma.
3: Sí.
4: La lluita després de la reforma de Martín Lutero i els alemanys.
3: Sí.
4: I malgrat que el seu exercici religiós va ser fonamental per la seva espiritualitat, el seu testimoniatge com a religiosa va ser una inspiració per molts i una sospita d'amenaça pels altres. Va arribar al Calmer als 20 anys i va viure la necessitat de reconduir la vida religiosa a les arrels d'extrema senzillesa i austeritat. Funda nous convents de carmelites descalces, signe de sortir de la comunitat, comoditat, perdó, i l'actitud en què havia caigut la vida monàstica. Aquest gest, per si mateix, va posar en evidència molts errors de l'Església del seu temps i, com sabem, va ser una gran mística, cosa que hi va atreure moltes sospites. Dues vegades va ser investigada per la Santa Inquisició, però el seu testimoni de vida espiritual va ser recolzat per sants del seu mateix temps, com Sant Pere d'Alcàntara.
3: Li van fer suport.
4: Sí. Curiosament, el primer llibre que va escriure és Llibre de la vida, uh-huh. En el temps del desert. Va passar més de 12 anys sense sentir res.
3: Res.
4: Ella mateixa en el llibre conta que pregava per disciplina, però
3: no per
4: precisament així s'ha adonat que era l'oració la que mantenia l'aliment de l'alma. Uh-huh. En temps més avançats de la seva relació amb Jesús va escriure Camí de perfecció, que va servir de regla per a les monges de les seves fundacions i més tard la seva obra més important, El castell interior, on mostra que l'ànima humana és com un castell amb 7 morades, una dins l'altra, i que en la mesura que ens endinsem en aquest castell, arribem a la més interna on és Déu mateix. No és un tractat teòric, sinó pràctic experiencial. Ella ho va viure i porta els altres a que experimentin. El tema del seu doctorat està basat en la unió amb Déu per la plegària, precisament. Uh-huh. És doctora de la plegària. Aquests són només alguns dels seus escrits, però són més, incloent la seva correspondència a germanes dels seus convents, a sacerdots, carmelites i també d'altres comunitats, a les cartes amb Sant Joan de la Creu, carmelita també, i altres religiosos i figures públiques i algunes menys conegudes, més personals. La quarta doctora de l'Església és Santa Teresa de Lisieux.
3: Sí.
4: Més esmentada com Santa Teresita del Nen Jesús.
3: Uh-huh.
4: Neix al 1083. 1873.
3: 1873.
4: Ah, això.
3: Aquesta és més recent.
4: Sí, més recent.
3: Sí.
4: Segle XIX. I va viure, pues, li va tocar els principis de la fotografia, hi ha fotografies,
3: sí,
4: d'ella mateixa, sí, i de les seves germanes i del seu convent. I va viure tot just 24 anys, apenas. s'ha parlat molt de la seva vida, de la pèrdua de, les, de la mare als 4 anys, del seu ingrés al Carmel als 16, pregant... que el papa... que ella prega al papa Pio XVI que le done el permís per arribar al Carmel a curta edat. El papa Leo XIII, perdó.
3: Sí.
4: Que també els seus pares són la primera parella de sants. Totes les coses es coneixen. Però explicaré un aspecte menys inventat. En el moment en què va viure, no es va destacar en res. Amb prou feina s'adonaven que era una altra germana més del monestir. Fins i tot ella mateixa va a sentir una vegada que estava molt malalta i en perill de mort, que dues de les seves germanes de convent van dir: «I si Teresa es mor, que escrivim a la circular a les altres comunitats?».
3: De tan discreta que era.
4: Si l'hermana Teresa no ha fet res que es pugui destacar. Sentida això, la va fer pensar: vas a buscar un caminet nou, curt i directe, i constitueix en què faré les coses més simples de cada dia amb molt d'amor. Suportant amb paciència una germana fastigosa, somriure quan estigui trist, oferir els petits inconvenients de com si foren flors a Jesús, perquè res no és, no és poc si es fa en amor. Res no és poc si es fa en amor.
3: Amor.
4: Mira aquest pensament. Doncs, el seu doctorat va ser el de la petitesa, que ara, per donar-li reals, ho han anomenat la infància espiritual. Ella només el va anomenar el caminet espiritual. Uh-huh. Una superiora li va ordenar que escrivís la seva vida, i així va néixer Història d'una ànima, que és on apareix el seu caminet espiritual, tot un tractat de la senzillesa, de reconèixer-nos com a nens als braços de Déu. És un dels llibres més llegits del segle XX. El papa Joan Pau II va dir que és la doctora de l'amor a l'abastat de tothom, que és el camí de la confiança i abandonament de si mateix, precisament.
3: Mm-hmm. Podem arribar a reconèixer a altres santes com a doctores de l'Església?
4: Segurament que es reconeixin altres santes de vida consagrada i també laiques que reuneixen els requisits. Vida exemplar, coherència en el seu testimoniatge, que la seva espiritualitat sigui un ensenyament i que incideixi directament a la vida del món en l'època i de les venideres. Ara tenim en remull, per exemple, a Santa Benedicta de la Creu,
3: ah,
4: o Santa Edith Stein, que és el nom que coneix molt el món laic, pel seu nom de pila, que era de família jueva i va cuidar soldats ferits a la Primera Guerra Mundial, va ser una de les primeres dones en doctorar-se en filosofia a principis del segle XX. Va ser atea, pensant sobre el misteri del dolor humà, va trobar la seva conversió. Es va fer germana i carmelita, a més, i avançada la persecució del nazisme, l'envien a la cambra de gas junt a la seva germana de sang, sí, que també era carmelita. I també és possible que Santa Laura Montoya, colombiana, antioqueña, com jo, pot ser que arribi a ser anomenada doctora de l'Església. És una dona que va viure a finals del segle XIX, principis del XX, i va participar molt del canvi social en l'evangelització dels pobles indígenes a Colòmbia. I va a fundar una ordre, precisament, de monges que se dediquen a la pedagogia, especialment per les minories ètniques. Ara estan escampades per tot el món.
3: Per tot el món, no només a Colòmbia, sinó que s'han expandit.
4: Sí, les coneixen com les hermanes Lauritas.
3: Ah, Lauritas. Bé, doncs a veure si van arribant també a ser reconegudes totes aquestes...
4: Sí, sí, pot ser.
3: Santes com a doctores.
4: Hi ha altres, altres, però com les coses de Palacio van despacio.
3: Molt, massa, massa, massa. S'haurien de potser accelerar molt, no, però almenys una miqueta sí, no?
4: Sí, sí.
3: Sí, sí. Molt bé, doncs ja veiem que sí, que les dones a l'Església, encara que dèiem que la proporció era petita,
4: molt ja petita,
3: han tingut
4: sí.
3: un paper important i esperem que també n'hi hagi més de reconegudes i d'actives amb tota
4: clar,
3: aquesta...
4: Que les tenim, ja, tenim molt d'actives. Sí, aquí, sí. a prop, jo podria dir persones vives amb un apostolat que uno pot dir, home, aquesta dona és una santa... perquè és distinta en el seu apostolat.
3: Sí, sí.
4: I pot ser que està treballant amb tant d'amor que està incidint en un canvi en la societat.
3: Clar.
4: I pot ser que això és un doctorat.
3: És un doctorat, esclar. Sí. Doncs esperem que cada vegada n'hi hagi més i més reconegudes.
4: I tant.
3: Doncs moltes gràcies,
4: a tu, Maria,
3: per haver-nos explicat les doctores avui i fins la setmana que ve, si Déu vol.
4: Adéu-siau.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
5: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles. Al carrer Doctor Fleming, 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera.
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius dels Parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 26 de setembre de 2026. Comencem amb els titulars.

TGV Doble Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cape Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals de 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 20.000 paquets diaris. Acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor. La fórmula, inspirada en el precedent de Mar Menor, podria aplicar-se també al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Muga, tot i que els experts avisen que sense voluntat política i eines reals quedaria en una simple declaració formal. Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió.

0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pel sol amb temperatures mínimes de 16 graus, màximes de 27, que arribaran cap a les 2-3 del migdia, un dia però que també anirà acompanyat de núvols cap a la tarda. De cara a la propera setmana, les pluges que aniran sorgint des de dilluns amb risc de ruixats durant tota la setmana, des de dilluns fins a divendres. De moment, tindrem encara un parell de dies amb una mica de calma i encara aquest sol de finals d'estiu i ara sí, principis de tardor.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Cape ha confiat a TGB Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. És un projecte que amb una inversió inicial de 45 milions d'euros incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 20.000 paquets diaris i també permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través dels diferents canals de venda de Cape, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir també lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de comandes. El centre també està preparant la gestió de productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a volums de fins a 2,5 metres de llargada habituals en el sector de mobiliari i decoració. Acabat l'estiu, és moment per fer un balanç meteorològic i el termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima assolit el passat 8 de juliol. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període d'estiu. Segons les dades dels serveis de meteorologia del Consell Comarcal, durant el mes de juny la mitjana Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual havia de rondar els 21. El mes de juliol es van registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura elevada respecte als 26,7 esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica, amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu amb temperatures anòmales, amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més, una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, 3/4 del mateix, hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines, un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret de cara a l'entrada de la tardor.

Un estudi impulsat per l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i SIGRA Justícia Ambiental conclou que seria viable reconèixer rius catalans com a persones jurídiques per millorar-ne la protecció ambiental. La fórmula, inspirada en el precedent del Mar Menor, podria aplicar-se a diversos rius, entre ells la Tordera, juntament amb el Gaià, el Ter, el Llobregat, el Besòs i la Muga. La investigació, sorgida arran del cas del riu Gaià i desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili, planteja que la Generalitat té competències en dret civil i medi ambient per impulsar una llei o una proposta parlamentària que atorgui personalitat jurídica als rius. Això permetria tenir drets propis i accedir als tribunals per defensar-se d'agressions ambientals. El precedent del Mar Menor, reconegut com a subjecte de drets per la llei 19-2022 i avalat pel Tribunal Constitucional del 2024, demostra que la via és possible. Tot i això, experts com Jaume Puljoràs adverteixen que sense voluntat política, amb marc legal favorable i suport social, la mesura podria quedar en una simple declaració formal. Entitats ambientals veuen amb bons ulls la proposta per la Tordera i altres rius, però demanen prudència. La presidenta de la XCN, Cristina Sánchez, recorda que abans de crear nous drets cal aplicar també els existents i complir eines com el catàleg de zones humides. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públic el resultat dels pressupostos participats 2026, després que el període de votació, celebrat entre el 8 de juny i el 19 de juliol, arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés distribuint-se entre les 11 zones en què es divideix el municipi. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior que van decidir reservar els diners, que se sumen a una aplicació anual del pressupost de 200.000 euros d'inversió. Els resultats han deixat un panorama variat en propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Podeu consultar tots els resultats a la notícia a la nostra pàgina web a Ràdio Tordera, on destaquem cada un dels resultats a cada zona del municipi, urbanitzacions, nucli urbà i també veïnats i voltants.

El Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordarenc afronta la seva, el seu primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el conjunt a 4:45 de la tarda. Ho farà demà, diumenge, amb un Club Futbol Tordera que té aquesta segona oportunitat per demostrar que la inèrcia positiva del retorn a segona catalana no és casualitat. Els groc i vermells viatgen al Baix Empordà en el marc de la segona jornada amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions, i la moral al vestidor és alta després de guanyar la setmana passada a l'inici de Lliga a l'Sporting Vidrarenca per 5-2. L'equip va demostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està preparada per competir de tu a tu a la categoria. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos valdran a fer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Allà s'ha una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici de la zona noble a la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Recordar que aquest partit també es podrà veure a través de Ràdio Tordera, al seu canal de YouTube i també a la 107.1 FM.

0: Pel que fa al temps, avui dissabte tindrem unes temperatures mínimes de 16 graus, que s'han vist sobretot a principis de les primeres hores del dia. Unes temperatures màximes de 27 que arribaran a les 2-3 del migdia. El protagonista avui que serà el sol, però també tindrem presència de núvols mitjans i baixos durant el migdia i també durant hores de la tarda. Demà diumenge serà un dia més ennuvolat, encara però sense risc de pluja, i de cara a dilluns sí que trobarem ja els primers ruixats de la setmana, que s'allargaran fins a finals de setmana. També divendres i un altre cop deixaríem aquest cap de setmana sense pluges, i amb un altre cop dilluns que ve tornaríem amb altre cop ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més, a punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Avui tenim a punt un bon farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística, oi, Mercè?
2: Sí, m'agrada això d'arqueologia, Lluís.
0: T'ha agradat, eh?
2: Aquestes paraules que diuen que estan en desús, però com que nosaltres rescatem per tornar-les a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula aviam, que és un encreuament entre a veure i vejam.
0: Tampoc no deixarem de banda la lectura. Farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial. Ideal per pujar a casa, abans d'anar a l'escola, al migdia, després de berenar, o bé a l'hora d'anar a dormir.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb ritme i bona música per fer una bona ballaruca. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local. Gràcies a totes per confiar en nosaltres.
0: Així doncs, no esperem més, Mercè. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 592.
2: Uh-huh.
0: I el primer que ens surt és...
2: Doncs el primer que surt és El fil invisible de l'aire. És un conte delicat i profund, escrit per acompanyar els més petits quan tenen preguntes grans sobre la pèrdua i el record.
0: Aquest conte ens explica la història de la Mia, una nena que té un buit molt gran al pit perquè la seva mare ja no hi és.
2: La Mia busca respostes per tot arreu, fins que la seva àvia, amb l'ajuda d'un senzill globus de colors, li ensenya una lliçó preciosa. Hi ha coses que no es veuen, però que sents quan respires i amb la brisa que ens toca la galta.
0: Una història plena de tendresa per entendre que l'amor de les persones que estimem no desapareix mai, sinó que es torna immens. Escoltem, doncs, El fil invisible de l'aire.

0: Hi havia una vegada una nena que es deia Mia. La Mia vivia en una casa que, de cop i volta, s'havia tornat massa silenciosa. La seva mare havia estat malalta durant un temps i un matí de primavera el seu llit es va quedar buit. La Mia sentia un buit enorme al pit, com si li haguessin pres un trosset de cor. No entenia per què la mare ja no hi era, ni per què no podia sentir el seu riure. Així que, amb els ulls plens de preguntes, va començar a demanar a tothom.
1: On anant la mare? Què passa quan algú mor?
0: La Roser, la veïna del replà, li va dir que era com un viatge llarg. El mestre li va dir que era com un somni profund. Però cap d'aquestes respostes feia que la Mia es sentís millor. Ella volia saber on era allò que feia que la mare fos la mare. Un dia, asseguda al jardí amb la seva àvia, la Mia va veure un globus de color vermell que s'havia quedat atrapat entre les branques d'un petit arbust. El globus estava una mica desinflat. L'àvia, amb veu suau, la va agafar de la mà i li va dir:
2: «Mira, Mia, nosaltres som una mica com aquest globus».
0: La Mia la va mirar amb curiositat i l'àvia va continuar:
2: «El globus és el recipient. És la forma que veiem. Però el que fa ser bonic, el que fa flotar i el que li dona vida és l'aire que té dins. Sense l'aire, el globus només és un tros de goma trista».
1: «Però, àvia, quan el globus es trenca o es desinfla, l'aire marxa. I on va? Desapareix?»
0: L'àvia, somrient i tancant els ulls, li va dir a la petita Mia:
2: «No, petita, l'aire no desapareix mai. Simplement deixa d'estar tancat en un lloc petit per passar a formar part de tot. L'aire que hi havia dins del globus de la mare ara és el vent que mou les fulles. És l'aire que respires tu. És l'escalfor que ens envolta quan surt el sol. L'aire del globus deixa de tenir una forma concreta per continuar estant amb tots nosaltres. No el veiem, però ens manté vius».
0: La Mia es va quedar una estona en silenci. Va agafar una glopada d'aire ben forta, omplint els seus pulmons, i va sentir un pessigolleig càlid. Llavors va entendre que la mare no se n'havia anat a un lloc llunyà i desconegut. La mare s'havia tornat immensa. Ara, cada vegada que el vent li feia una carícia a la galta o que sentia la flaira de les flors, la Mia somreia. Sabia que la forma de la mare ja no hi era, però que la seva essència, com a l'aire, estaria sempre amb ella, formant part de cada alenada que fes durant tota la seva vida.

0: I després d'un viatge per l'aire i el record, el nostre llibre de contes ens porta directament a una altra gran aventura del dia a dia dels més petits.
1: El segon conte d'avui es diu El petó de la bona nit. És una història molt dolça sobre el moment de fer-se gran i deixar la teta.
0: És la història de la petita Blau, una nena de 3 anys que descobreix que, quan una etapa es tanca, s'obren noves maneres de rebre amor, amb carícies, amb el coixí dels somnis i amb la màgia dels petons de la seva mare.
1: És un relat ple de tendresa, ideal per a tota la família i especialment per als qui estan vivint aquest procés a casa. Som-hi, el petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó, sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I arribem ja al tercer i darrer conte d'avui, una història de l'Almudena Martín que ens fa reflexionar sobre la responsabilitat, la empatia i l'amor cap als animals.
1: El conte es diu La millor joguina del món i comença amb tres germans que descobreixen a la vitrina d'una botiga un personatge que sembla tenir superpoders. És en Tim.
0: Ai, però en Tim no és cap nino de plàstic ni un robot amb piles. En Tim és un gos de carn i ossos. Aquest relat ens mostra el seu viatge des de que el veuen com una joguina passatgera fins que troba la veritable estimació i demostra quin és el seu gran superpoder.
1: És una història molt especial que ens recorda que els animals no es compren ni es llencen, s'adopten i es cuiden com el que són, part de la nostra família. Obrim bé les orelles perquè comença La millor joguina del món.

No gaire lluny d'aquí vivien tres germans amb la seva mare i el seu pare. En Jan, el germà mitjà, era divertit i molt curiós. Sempre ho mirava i ho remenava tot. Tenia 8 anys. En Nil, el més gran, feia 2 pams i mig més que en Jan, malgrat que només es portaven 3 anys de diferència. I en Max, el petit, era el més rosset dels tres. En Jan feia vàries extraescolars, una d'elles, handball. Li encantava. Un dia, quan tornava del pavelló amb bici, va descobrir una botiga nova. S'hi va acostar i va quedar meravellat. Només tenia ganes d'arribar a casa per explicar-ho a en Nil i en Max. Quan ho va fer, ells també van al·lucinar. Havien descobert la millor joguina del món. Els tres germans esperaven impacients l'hora de sortida de l'escola per anar a veure. Dia rere dia, s'aturaven al mateix lloc per contemplar, bocabadats, la joguina més al·lucinant de totes les que havien vist mai. Es tractava d'en Tim, un superheroi amb uns poders extraordinaris. Podia fer coses increïbles. En Tim sempre era allà mateix, com si els esperés, amb un somriure d'orella a orella. Tot i que encara faltaven algunes setmanes perquè arribessin els Reis, aquest cop els germans tenien clar què els demanarien. Per primer cop, els tres coincidien. Volien en Tim, res més. I així va ser com, després de dies i dies d'espera, els tres germans van rebre el regal més desitjat, la millor joguina del món. Els primers dies van ser de bojos. Tots tres volien estar amb en Tim en tot moment. Les setmanes següents van jugar amb ell a totes hores. Estaven molt contents. Però al cap de molt temps van començar a cansar-se'n. Tenien ganes de tenir joguines noves. A més, en Tim ocupava molt espai. Per això el van donar a una companya de classe d'en Jan. Havia sentit parlar molt d'en Tim i dels seus superpoders. Sense entendre què passava, en Tim es va trobar d'un dia per l'altre amb unes altres mans, les mans d'una nena que no coneixia de res i que eren molt diferents de les dels germans. Al principi estava molt trist, els trobava moltíssim a faltar. Malgrat tot, va esforçar-se molt per tornar a ser la millor joguina del món. Va utilitzar els seus superpoders una i una altra vegada. Quan començava a acostumar-se a la seva nova família, l'història va tornar a repetir-se. Van decidir donar-lo a algú altre. Però aquest cop no va ser tan fàcil. No trobaven ningú que el volgués. Era massa gran i no estava tan nou com al principi. Per això van decidir deixar-lo al carrer. Segur que algú li agradaria i el recolliria. Per cert, per si no us havíeu donat compte, en Tim és un gos molt bonic i l'havien deixat lligat a un fanal del carrer. Sí, és així. En Tim és un gos de carn i ossos. I no entenia què hi feia allà lligat. Havia passat el diumenge sense menjar res, espantat, i ara tenia una mica de fred. Portava tot el dia pensant que la seva família tornaria a buscar-lo. Quan se'n va adonar, ja s'havia fet fosc. Es va arraulir a terra i va deixar caure totes les llàgrimes que feia hores que s'aguantava. L'endemà al matí va aparèixer en Tomàs. Sempre s'aixecava molt d'hora, comprava el pa i el diari i anava cap a l'hort amb el seu cotxe blau fosc. En Tomàs estava una mica coix des de feia anys, caminava a poc a poc. Es va preguntar què hi feia un gos allà fora, lligat i tremolant de fred. Va pensar a trucar a la protectora perquè se l'emportessin, però li va fer tanta pena que finalment va ser ell qui se'l va quedar. Es van estimar des del primer dia. En Tim estava supercontent. En Tomàs sempre li llançava la pilota i li preparava uns menjars deliciosos. El duia cada dia a l'hort i el deixava córrer amunt i avall sense parar. El millor de tot era quan s'estiraven plegats al sofà

0: La Carlota el va cuidar i en Tim va estar al seu costat en tot moment. En Tim no es movia d'allà, ni tan sols menjava. Havia perdut la gana. En Tim va acompanyar en Tomàs en els últims mesos de la vida de l'avi. Tots els dies no se'n va saltar ni un. Quan en Tomàs va morir, en Tim continuava sense moure's dels peus del llit. Nit i dia s'arraulia la catifa, al costat de les espardenyes d'en Tomàs, esperant que en qualsevol moment pogués tornar al seu costat i llepar-lo de nou. Finalment, la Carlota es va endur en Tim a casa seva.
1: Els seus fills i ella van cuidar-lo i estimar-lo com ella havia fet amb en Tomàs.
0: En Tim va ser molt feliç amb la seva família, amb en Tomàs, amb la Carlota i amb els bessons. Tots ells van entendre que en Tim no era cap joguina i van descobrir finalment quins eren els seus superpoders i els de tots els animals. Sempre estan al teu costat, des del principi fins al final. Mai t'abandonen, passi el que passi.

0: Lluís, avui porto una paraula que crec que t'agradarà molt. És una paraula que utilitzes força vegades i, de manera fàcil, et transporta cap a una de les persones que més estimes del món. Estic parlant de la paraula aviam.
1: I tant.
0: Et sents identificat amb el que he dit?
1: Doncs sí, moltíssim. La dic gairebé sense adonar-me'n quan em poso a fer qualsevol feina o quan estic a punt de començar una activitat. I és perquè s'ha convertit en un mot imprescindible en el meu dia a dia amb la meva neta Clara de 2 anys. Sempre que ens asseguem a terra per jugar o quan iniciem una nova aventura junts, ella mira fixament les joguines, somriu i diu amb molta decisió: aviam.
0: Ai, que bonica aquesta història, Lluís. Doncs mira, la paraula aviam és el resultat de dues paraules, que són veure i vejam. Diríem gramaticalment que és una interjecció amb què s'expressa la curiositat de veure el que passarà. La temença que una cosa desitjada no tindrà lloc, que una cosa temuda s'esdevindrà. Aquesta interjecció, però, aviam, cal utilitzar-la només en llenguatge oral i col·loquial. Bé, la propera setmana portem més paraules perdudes. Ara, Lluís, ens endinsem a la biblioteca?
1: I tant, Mercè, anem-hi.

0: El conte que porto avui crec que a tu també et va com en ell el dit. Estic parlant del llibre Benvingut, senyor Malestar. No t'ho prenguis malament, eh? Això no té res a veure.
1: Ni molt més, ni molt més.
0: Aquest és un conte sobre la criança conscient i respectuosa. Aquest conte tracta de la gelosia quan apareix un germà o una germana i la relació mare-fill o filla. Aquest conte inclou una doble pàgina final amb consells per a les famílies. Ens l'expliques una miqueta, Lluís?
1: I tant, amb molt de gust. Mira, el Max estava estrany des de que havia tingut la seva germana. No sabia què li passava i s'enfadava molt sovint amb els seus pares. Però la seva mare també se sentia confosa. Això de tenir dos fills era nou per ella. Cada dia que passava la situació es complicava més. Però llavors, pum, va aparèixer un fullet amb barret i maletí que es presenta a la família com el senyor Malestar i els ajuda a detectar què els passa i com connectar de nou.
0: A veure si aquest senyor Malestar pot ajudar el Max i a la seva família. Esperem que sí. Bé, per tal d'esbrinar-ho, us recomanem que descobriu el conte Benvingut, senyor Malestar, de la Miriam Tirado, amb unes magnífiques il·lustracions d'en Joan Turú, i és editat pel CEP i la Nansa i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: I així, pàgina, pàgina, història, història, tanquem per avui l'hora del conte.
1: I esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquest viatge ple d'emocions, des del fil invisible de l'aire fins al sud.

0: superpoders del nostre amic Tim.
1: I com sempre, fa falta una bona dosi de ritme per acabar amb un gran somriure. És el moment de fer la nostra ballaruca. Avui us deixem en la millor companyia musical, amb la festa i la rumba d'en Pot Petit i l'Andril Rumbero, amb la cançó Avis i Àvies.
0: Doncs vinga, a moure el cos i a cantar molt fort. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Per avui us deixem, però, amb moltes ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades en àmbit comarcal d'avui dissabte 26 de setembre de 2026.

Troben el cos sense vida d'una dona a la platja de Vilassar de Mar. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. Fons de Mossos d'Esquadra han confirmat els fets al Capgròs i han informat que s'ha obert una investigació per determinar les circumstàncies de la mort. El cos està trobat a la sorra en un punt proper a l'antic restaurant Palomares. Segons ha informat Ràdio Vilassar de Mar, que cita fonts de policia local, l'avís s'ha rebut cap a un quart de 10 del matí d'una dona que tindria 70 anys i seria veïnat de Barcelona. El mateix mitjà assenyala que, d'acord amb les primeres informacions recollides, no s'haurien detectat indicis de criminalitat. Això va concórrer fa dos dies, per tant, va passar dijous i encara no se saben de l'origen del crim. Les investigacions dels Mossos hauran de determinar les circumstàncies del succés i les causes de la mort.

L'Eurovelo és una xarxa de rutes ciclistes que travessen Europa i quan estigui acabada tindrà uns 90.000 quilòmetres. Una ruta que travessa la Mediterrània i va des de Cadis fins a Xipre. És l'Eurovelo 8. A diferència de la de França, que està molt avançada, aquesta encara té molts trams incomplets o que passen per carreteres ordinàries. És el cas de Catalunya, on circula per vies verdes i itineraris costaners, però també amb discontinuïtat. Tot i que aquesta mancança, el Maresme, el Consell Comarcal, ha fet una aposta decidida per mobilitat en bici. Aprofitant un fons Next Generation, s'ha posat les instal·lacions de suport en 17 municipis: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar i Premià de Dalt. També Premià de Mar, Sant Cebrià, Santa Susana, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar.

0: La substitució de l'escala principal de les escoles de la Sagrada Família continua pendent després del Departament d'Educació es comprometés a executar-la durant aquest estiu. L'actuació ha de permetre adaptar l'escala a la normativa de seguretat vigent, ja que actualment presenta espais entre els esglaons pels quals els infants es podrien fer mal. Es tracta d'un element especialment qüestionable en un edifici destinat a educació primària, on les característiques de les escales haurien d'estar adaptades a les necessitats dels alumnes més petits. L'escala és només una de les actuacions d'educació havia previst executar durant el període festival. També hi havia la instal·lació d'una línia de vida a la teulada per facilitar i garantir la seguretat dels treballs de manteniment i una segona fase d'actuacions a l'aula de psicomotricitat. A aquesta hora del matí també hem d'anunciar que ja ha començat a Tordera el Noma Tabalis 2, una concentració amb diferents colles de la zona on avui viuran una jornada festiva i lúdica. Avui al matí, que ha començat, per tant, fa mitja horeta des del Parc Prudenci Bertrana de Tordera i passarà per un recorregut, una cercavila, que anirà a diferents carrers del municipi. Quan acabi aquesta cercavila, tornaran al Parc Prudenci Bertrana per gaudir d'una jornada també festiva en col·laboració amb La Peixera, que també ha preparat activitats per tot el dia. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pel sol, però també en presència de núvols. El sol que tindrà sobretot protagonisme cap a les primeres hores del matí i de cara a la tarda ja aniran apareixent aquests núvols. Uns núvols que es podrien convertir en pluja a principis de setmana que ve. Dilluns ja hi ha previstos alguns ruixats que es podrien allargar durant tota la setmana. Per tant, avui que encara tindrem sol, però les pluges no tardaran gaire en arribar.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Hola, molt bon dia, què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
1: Ja hi tornem a ser aquí, amb tots vosaltres, compartint un nou matí de ball matinal.

espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals, orquestres, duets, trios, conjunts, que ens acompanyen totes les setmanes. Una setmana més, primers 45 minuts que dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Seguirem amb la reserva, selecció i dedicatòria del programa de la setmana. Saben que ens poden escoltar a través de la freqüència modulada i, si volen, també des d'internet. Des de qualsevol punt del món. Amb la música dels nostres músics. Una setmana més que us acompanyarà des de l'estudi el meu nom, Josep Maria Pla. A tots, sigueu benvinguts i benvingudes.

0: Ball Matinal, un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Presentat per Josep Maria Pla.
1: A tots de nou, molt bon dia i benvinguts, com dèiem, al nostre ball matinal en el dia d'avui. Gràcies per compartir el nostre programa amb la gent que més estimeu i a la vegada a tota la gent que ens escolta a través de la nostra vila, ciutat, poble, a través de l'AFM i també molta gent que ho fa a través d'internet. Des de qualsevol punt del món tot és possible. Nosaltres comencem aquest temps dedicat a la música de concert i ho fem amb la nostra habitual sintonia.

0: i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló, el concert és a punt de començar.
1: Amics de la música és sinònim de festa. En directe des de l'FM i des d'internet arriba un nou ball matinal. Des d'ara 55 minuts dedicats a la música dels nostres músics. Els embalats, les festes d'estiu, festes de barri, també els casals i esplais, sales de ball. Tot això ben barrejat amb la música. Doncs hem de començar ja aquest temps de concert i avui ho farem amb la música de la principal de la Bisbal. Anem a recuperar una d'aquestes peces entranyables, música de cançons de l'ahir en el paral·lel, música de varietats. I anem a fer-ho recordant aquestes cançons agrupades amb una bonica selecció que porta com a nom la principal en el paral·lel. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. És el teu concert.
2: El meu xicot Pacina és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom fora el portal, perquè en Pasqual fa sensació. Amb pantalons de color molsa, gasta botins extravagants.

Obrim el programa en el dia d'avui, ho hem fet al costat de la música de la principal, de la Bisbal. Amb les seves veus hem escoltat tota una selecció dedicada a la música del Paral·lel.

Seguim des de Vall Matinal posant alegria a la música en cada una de les cançons del nostre programa, i aquest és el missatge que volem portar a casa vostra i a qualsevol indret amb l'esperit d'il·lusió i de bon dia. Celebrem, amics, les coses bones del passat i compartint les coses bones que van arribant, que ens van venint. I, entre d'altres, la música, protagonista també en aquest matí. Seguim ara amb més música i ho fem després de la música de la principal del Bisbal, seguint encara en la mateixa línia dedicada a la música de concert. Avui, amb una exclusiva que et presentem a càrrec d'una formació que ens arriben des de la comarca d'Osona, la música de l'orquestra Venus. I amb ells, en l'apartat de concert, avui, homenatge també als grans nois del Maresme, la música de la Trinca, amb aquesta bonica selecció.

0: Se'n va amb aplaudiments a la música de l'Orquestra Venus, que ens arriba des de Torelló amb el seu propietari, en Joan Comas, tota la seva formació al complet, una gran formació, ara és la gran Orquestra Venus, i hem escoltat aquesta bonica peça de concert que porta com nom La Guerra de l'Enciam.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.

Arrenquem aquesta primera part del nostre concert. Avui ho fem amb una de les veus de la principal de la Bisbal, la del Roger Reyes. Una de les veus líriques del moment. Amb aquest ben recordat Caruso. Amics, un brindis per la nostra música, per als nostres músics, cantants i artistes.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Després d'aquesta primera part dedicada a la música de concert, obrim una setmana més el nostre show de ballables. Avui ho farem començant amb un pas doble, amb una exclusiva del músic avinyonenc Josep Maria. I ho farem amb aquest pas doble que comença i que porta el nom de Pas Doble del Saxo. Els convidem, doncs, a ballar amb la música dels nostres músics.

Doble final. Doble final, volien dir, i se'n va la música que ens arribava, com dèiem, des del Bages, amb càrrec del músic solista Josep Maria, que ens presentava en aquesta exclusiva, en el dia d'avui, aquest pas doble dedicat a la música del saxo.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: Seguim ballant. Ho farem ara al costat de la música d'un foxtrot que ens arriba per la mà i la veu del Alberto Paolo. Som-hi!

0: I hem posat la música del solista Alberto Paolo. Amb aquest tema particular, homenatge al gran Tom Jones, ara versionat, com dèiem, per l'Alberto Paolo, tot recordant aquest Ayúdame.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.
0: Viatjant per totes les comarques on hi tenim bons músics, bones formacions de ball, bons cantants i a la vegada també doncs bones músiques que us anem oferint cada setmana aquí, a la teva sintonia, a la teva ràdio local, a Ball Matinal. I ara seguirem i ho farem al costat d'una orquestra. Ara baixen els músics solistes, ara pugen els membres de l'Orquestra Meravella, que ja els tenim tots arrenglerats per tocar una peça fantàstica que sempre que l'escoltem i la podem veure sota la llum de la lluna és un plaer. Anem a escoltar a càrrec de l'Orquestra Meravella aquesta homenatge al gran Glenn Miller i aquesta serenata a la llum de la lluna.

una peça elegant per ballar a càrrec de l'Orquestra Meravella amb el seu director, en Juan Conjo de la Rocha, aquesta serenata a la llum de la lluna.

Perquè cada nota que escoltes i balles, amics, és un instant més de salut i felicitat a la teva vida. En directe des de la FM i també a través d'internet, aquí, a la teva ràdio local, arriba el teu ball matinal de la setmana. En sintonia.

perquè la ràdio arriba on tu vulguis. I posem llum i color en aquest matí i ara seguim i ho farem a música de cúmbia, canviant d'estil de la música més intimista a càrrec de la Meravella. Ara ho farem amb un duet que ens arriben des de la comarca de la Garrotxa. I ho farem recordant els Blue Moon amb una selecció que ens porten en aquest matí i que ens conviden a fer un cafè. Doncs ens hi apuntem amb aquest cafè en mi balcón. Amb una de les seves veus, el teclista el Pere i la veu de la fantàstica i simpàtica Encarni. Doncs ens acompanyes a ballar-lo en parella o en línia? Doncs aquí tenim aquest cafè.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: I posem ara un merengue que ens arriba des de la població de Cardona. Amb el músic Pere Rico. Ja el tenim per interpretar aquest tema que diu així: De bar en bar, som-hi!

0: Triple final amb aquest fantàstic tema que ens portava en Pere Rico. Hem escoltat aquesta formació musical de casa nostra com a solista i també com a duet amb aquesta bonica peça que porta com a nom De Bar en Bar.
1: Això és Ball Matinal.
2: Estoy muy contento con mi nuevo LP.
1: Home de ball de Josep Maria Pla.
2: Cosas caribeñas, tropicales... Y un nuevo arreglo de aquel famoso tango Júrame, Júrame, esta vez cantado por un chico, Lorenzo, se llama Lorenzo, no es Lorenzo de Arabia, no, es Lorenzo de San Feliu, pero tiene una voz maravillosa, escúchenlo.

0: 107.1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Són les 12 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 26 de setembre de 2026. TGV Doble Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cape Home a Tordera. La instal·lació entra en funcionament a finals de 2028 i duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà també gestionar fins a 21.000 paquets diaris. Aquest projecte, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i també de preparació de comandes amb robots mòbils, magatzems automàtics i sistemes avançats de paletització. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través dels diferents canals de venda de Cape, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir també lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de comandes. Acabat l'estiu, és moment per fer balanç meteorològic i el termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima assolit el passat 8 de juliol. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides a Tordera per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període d'estiu. Segons les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, durant el mes de juny la mitjana de Tordera es va situar en els 23 graus de temperatura, quan el valor habitual hauria de rondar els 21 graus. El mes de juliol es van registrar exactament 3 graus més de la mitjana, arribant a una temperatura molt elevada respecte als 26,7 que s'esperava. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines un parell de dies hi han hagut tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret a l'entrada de la tardor. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica i protegir-la així millor. La fórmula inspirada en el precedent del Mar Menor podria aplicar-se també al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Muga, tot i que els experts avisen que sense voluntat política i eines reals quedaria en una simple declaració formal. Aquesta investigació, sorgida arran del cas del riu Gaià i desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili, planteja que la Generalitat té competències en dret civil i medi ambient per impulsar una llei o una proposta que atorgui personalitat jurídica als rius. Això permetria a aquests rius tenir drets propis i accedir als tribunals per defensar-se d'agressions ambientals. El precedent del Mar Menor, reconegut com a subjecte de drets per la llei 19-2022 i avalat pel Tribunal Constitucional ara fa 2 anys, demostra que la via és possible. Tot i així, experts asseguren que sense voluntat política, un marc legal favorable i suport social podria quedar en una simple declaració formal. Entitats ambientals veuen amb bons ulls per això la proposta per a la Tordera i altres rius, però demanen prudència. I Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de l'any passat, ja que es van reservar diners, fet que va permetre incrementar enguany la xifra de sortida respecte a l'any anterior. Els resultats han deixat un panorama variat amb propostes de diferents zones del municipi. Per exemple, hi ha hagut propostes d'instal·lació de màquines per fer gimnàstica, tancament d'àrees d'escombraria, cobrir pistes de futbol de veïnats o la construcció de teulades a locals socials. També ja han hagut empats i s'han volgut destinar diners en alguns punts del municipi. Per consultar-ho tot, podeu consultar-ho a través de la web de Ràdio Tordera, on la notícia detalla on cada zona ha destinat els seus pressupostos d'enguany. Acabem ara sí amb un apunt meteorològic que avui dissabte que tindrem unes temperatures que aniran amb mínimes de 16 graus i arribaran amb màximes de 26-27. Això ho farà cap a les hores centrals del dia, cap al migdia, amb aquest sol que encara, per això, ara que ja ha entrat el tardor, tindrem un parell de dies de sol. Sí que és veritat que aquest cap de setmana els núvols també faran acte de presència, però no serà fins dilluns, que trobem ja presència de ruixats.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
8: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
6: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
8: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.

La nostra oferta en el programa d'avui de Grans Mestres és seguir en Joan Sebastián Bach. I d'ell els oferirem el Magnificat en re major BWV 243. És una de les grans obres vocals de Joan Sebastián Bach. Va ser publicada el 1723 i està escrita per a cor i a cinc veus i orquestra i destinada per a la festa de la Visitació de la Verge Maria el 2 de juliol. Es tracta, de fet, d'una reescriptura d'un primer Magnificat escrit amb mi bemoll major per al Servei Litúrgic de Nadal de 1723, en el qual Bach va eliminar alguns cors i va transportar l'obra a la tonalitat de re major, que, entre altres coses, és més adequada per una millor sonoritat de les trompetes. En l'època de Bach, a Leipzig, es cantava el Magnificat en la versió alemanya, traduïda per Martí Luther, a les vespres del dissabte i del diumenge. Es tracta d'una coral a quatre veus, la melodia del qual procedeix del Magnificat per Gregorià en el novè Tous Peregrinus. La font és el Gesangbuch. Aquesta melodia fou utilitzada per Bach en la cantata BWV 10, Mein Schild im Den, bueno, coneguda també com el Magnificat alemany, escrita per al dia de la Visitació del 2 de juliol de 1724 i també en el preludi coral de la col·lecció de corals de Schubert. Curiosament, aquesta mateixa melodia és utilitzada com a cantus firmus al solo d'oboe del número 10 del Magnificat Susceptit Israel. El Magnificat és una de les poques peces musicals del compositor basada en un text en llatí. La missa en si menor és l'altra gran obra de Bach sobre text llatí, i com el Magnificat, també està escrita per a cinc veus. L'obra està dividida en 12 parts, totes elles vocals. Hi ha cinc àrees dedicades a cada una de les cinc veus, un duet, un trio i cinc números dedicats al cor. La seva execució dura aproximadament uns 30 minuts. D'aquests 12 magnífics en què està dividit, comença el primer amb un cor, amb uns cors, sí, Magnificat anima mea domum. Segueix una ària, una altra ària, cors, ària. No els cansaré, anirem saltant d'una a l'altra i recordem que l'obra està dividida en 12 parts. Dit tot això, anem a escoltar ja el primer cors d'aquest Magnificat de Bach.

Bé, fins aquí aquest Magnificat en re major, M de Madrid, B de València, 243, de Joan Sebastián Bach. Com que ens queden un quartet, en la mateixa gravació, i tenim una cantata, BWV-80, aquesta cantata és un Ein Festelburg de Guti. Està dividida en 8 parts. I bé, per no cansar-los més, deixarem ja la primera part, que és la coral, i escoltarem tot seguit doncs aquesta cantata 80 de Joan Sebastián Bach.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius dels Parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 26 de setembre de 2026. Comencem amb els titulars.

TGV Doble Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cape Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals de 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 20.000 paquets diaris. Acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor. La fórmula, inspirada en el precedent de Mar Menor, podria aplicar-se també al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Muga, tot i que els experts avisen que sense voluntat política i eines reals quedaria en una simple declaració formal. Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió.

0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pel sol amb temperatures mínimes de 16 graus, màximes de 27, que arribaran cap a les 2-3 del migdia, un dia però que també anirà acompanyat de núvols cap a la tarda. De cara a la propera setmana, les pluges que aniran sorgint des de dilluns amb risc de ruixats durant tota la setmana, des de dilluns fins a divendres. De moment, tindrem encara un parell de dies amb una mica de calma i encara aquest sol de finals d'estiu i ara sí, principis de tardor.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Cape ha confiat a TGB Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. És un projecte que amb una inversió inicial de 45 milions d'euros incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 20.000 paquets diaris i també permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet. L'objectiu és donar resposta al creixement de la demanda a través dels diferents canals de venda de Cape, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir també lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de comandes. El centre també està preparant la gestió de productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a volums de fins a 12 metres i mig de llargada habituals en el sector de mobiliari i decoració. Acabat l'estiu, és moment per fer un balanç meteorològic i el termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima assolit el passat 8 de juliol. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període d'estiu. Segons les dades dels serveis de meteorologia del Consell Comarcal, durant el mes de juny la mitjana a Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual havia de rondar els 21. El mes de juliol es van registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura elevada respecte als 26,7 esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica, amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu amb temperatures anòmales, amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs, ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més, una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, 3 quarts del mateix, hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines, un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret de cara a l'entrada de la tardor.

Un estudi impulsat per l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i SIGRA Justícia Ambiental conclou que seria viable reconèixer rius catalans com a persones jurídiques per millorar-ne la protecció ambiental. La fórmula, inspirada en el precedent del Mar Menor, podria aplicar-se a diversos rius, entre ells la Tordera, juntament amb el Gaià, el Ter, el Llobregat, el Besòs i la Muga. La investigació, sorgida arran del cas del riu Gaià i desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili, planteja que la Generalitat té competències en dret civil i medi ambient per impulsar una llei o una proposta parlamentària que atorgui personalitat jurídica als rius. Això permetria tenir drets propis i accedir als tribunals per defensar-se d'agressions ambientals. El precedent del Mar Menor, reconegut com a subjecte de drets per la llei 19-2022 i avalat pel Tribunal Constitucional del 2024, demostra que la via és possible. Tot i això, experts com Jaume Puljoràs adverteixen que sense voluntat política, amb marc legal favorable i suport social, la mesura podria quedar en una simple declaració formal. Entitats ambientals veuen amb bons ulls la proposta per la Tordera i altres rius, però demanen prudència. La presidenta de la XCN, Cristina Sánchez, recorda que abans de crear nous drets cal aplicar també els existents i complir eines com el catàleg de zones humides. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públic el resultat dels pressupostos participats 2026, després que el període de votació, celebrat entre el 8 de juny i el 19 de juliol, arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés, distribuint-se entre les 11 zones en què es divideix el municipi. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior que van decidir reservar els diners, que se sumen a una aplicació anual del pressupost de 200.000 euros d'inversió. Els resultats han deixat un panorama variat en propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Podeu consultar tots els resultats a la notícia a la nostra pàgina web a Ràdio Tordera, on destaquem cada un dels resultats a cada zona del municipi, urbanitzacions, nucli urbà i també veïnats i voltants.

El Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordarenc afronta el seu primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el conjunt a 4:45 de la tarda. Ho farà demà, diumenge, amb un Club Futbol Tordera que té aquesta segona oportunitat per demostrar que la inèrcia positiva del retorn a segona catalana no és casualitat. Els groc i vermells viatgen al Baix Empordà en el marc de la segona jornada amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions, i la moral al vestidor és alta després de guanyar la setmana passada a l'inici de Lliga a l'Sporting Vidrarenca per 5-2. L'equip va demostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està preparada per competir de tu a tu a la categoria. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos valdran a fer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Allà s'ha una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici de la zona noble a la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Recordar que aquest partit també es podrà veure a través de Ràdio Tordera, al seu canal de YouTube i també a la 107.1 FM.

0: Pel que fa al temps, avui dissabte tindrem unes temperatures mínimes de 16 graus, que s'han vist sobretot a principis de les primeres hores del dia. Unes temperatures màximes de 27 que arribaran a les 2-3 del migdia. El protagonista avui que serà el sol, però també tindrem presència de núvols mitjans i baixos durant el migdia i també durant hores de la tarda. Demà diumenge serà un dia més ennuvolat, encara però sense risc de pluja, i de cara a dilluns sí que trobarem ja els primers ruixats de la setmana, que s'allargaran fins a finals de setmana. També divendres i un altre cop deixaríem aquest cap de setmana sense pluges, i en un altre cop dilluns que ve tornaríem amb altre cop ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hit Guy, produïda per Stefano Condari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivellente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX7.

La veu de Corain anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat pagant el High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans. El recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Bonnie M, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool. I ara ens arriba la música de Dan Harmon amb el Relight My Fire.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març del 94, als 43 anys. A causa d'un tumor cerebral provocat per

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

tant d'èxit. A Max Music van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Had a Dream.

Per aconseguir aquest cor tan característic, es van superposar fins a 12 pistes a veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel. La seva música...

I no ens movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transics, liderats per Pascal Larguinart. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors. 70s, 80s, 90s... Recorda, ens pots trucar al 626-77-55-14. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

I ara ens arriben els Coto amb China's Revenge. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

És el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

0: La música que funcionava a les pistes de ball als anys...
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
4: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
2: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
4: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
2: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
4: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
2: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
4: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
2: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
4: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
2: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
4: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
2: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana, que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge precisament pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió precisament a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb PP i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular, i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti i el dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble a la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargola és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
11: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
10: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
11: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyar en el seu moment el concurs.
10: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Bienal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Campdevànol prepara la sisena edició de la Bienal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
13: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
12: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Bienal cap al futur del sector.
13: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
12: Un dels objectius és acostar l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori i les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
13: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. Però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
12: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
1: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
15: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
14: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplert, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
1: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
0: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
16: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar, edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
17: Bé, ens fa molta il·lusió, vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
16: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verge Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
0: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna. A la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint a les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
19: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça, a falta de que es juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
1: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
20: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
21: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
20: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
1: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de les 4 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
6: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: ¿Por qué t'han echat la bola negra?
11: ¿Qué t'han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: Buen chico.
4: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
14: Soy yo, yo Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco. ¡Vamos!
4: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
16: Volvemos a casa.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
18: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
18: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
18: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
17: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
18: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
7: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
17: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
17: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0, gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
17: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87

0: van a estar a la altura. Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
1: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya.
3: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
2: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
3: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
2: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
3: El president del partit a la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
2: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
3: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
3: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
2: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
3: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà que recupera

0: Era les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
1: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
0: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
2: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
3: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
4: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
5: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
4: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
2: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
3: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
2: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
3: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
2: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
3: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
2: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
3: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món, en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fons de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que, en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
2: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
3: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
2: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
3: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
2: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
3: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
7: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat, des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
6: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
2: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
3: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
8: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
2: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del PICOC, d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
9: Rubí viu en aquests moments l'equador del Pickup Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
10: Està en exposició connectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
9: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
2: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
3: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
11: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho expliquen Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
12: Des de bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
13: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i per altra banda també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
11: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
13: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarreguen al mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
11: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
15: El centre d'esport Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castàlia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esport Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquins de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
2: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
16: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
17: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
16: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
3: I demà torn per l'Europa, que rebrà Can Dragó al Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
2: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
18: Aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
19: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
18: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
2: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
3: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogant. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
2: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. FM 107.1 FM

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
2: When I first saw you.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Avui, dissabte 27 de juny de 2026, que a Tordera tenim un cel clar, fa sol, i el termòmetre que marca unes temperatures mínimes de 25 graus i unes màximes de 34. Soc en Genís Mas i us acompanyaré en aquest butlletí informatiu. Escoltem els titulars d'avui. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Tordera encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. Els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. I la 31a setmana de l'emprenedoria al Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes.

0: Desenvolupem notícies i és que avui han començat les votacions pels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que ha incrementat en partides de l'any anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material, l'amiant, dels béns de la seva titularitat. A Tordera, el nou marc arriba amb encara un volum important de cobertes de fibrociment pendents de retirar. Segons dades de la Generalitat, el poble compta actualment amb aquestes gairebé 800 cobertes en presència de fibrociment. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha avançat la retirada d'algunes d'aquestes estructures en equipaments públics. Les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i Comarcal de la Selva Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, permetran a partir d'ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota. Aquesta es podrà estendre progressivament a altres hospitals, també com l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. I la Setmana de l'Emprenedoria del Maresme torna del 29 de juny al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen en les decisions de compra i les relacions professionals. Demà, aquesta Setmana de l'Emprenedoria, que començarà amb la tècnica del Servei d'Emprenedoria, Natàlia Montoya, que explicava que el programa pretén ser atractiu i, sobretot, útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements. Pel que fa al temps, avui diumenge, un dia assolellat des del matí fins a la tarda, en presència d'alguns núvols, sobretot durant primeres hores del matí, però això sí, amb un cel ben clar a partir del migdia, unes temperatures mínimes que han rondat entre els 21 i els 25 graus i unes màximes que arribaran fins als 34. Amb això, nosaltres que acabem les notícies aquí en aquest butlletí d'avui diumenge, gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
4: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Promet.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ho-hoi!

0: 107.1 FM.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: A Ràdio Tordera, diumenge, a les 7 del matí.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Cabrera. L'emissora que t'escolta.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: Radio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50%

0: 30% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 26 de setembre de 2026. Comencem amb els titulars.

TGV Doble Logistics automatitzarà el nou centre logístic de Cape Home a Tordera. La instal·lació, que entrarà en funcionament a finals de 2028, duplicarà la capacitat d'emmagatzematge de la companyia i permetrà gestionar fins a 20.000 paquets diaris. Acaba un estiu tòrrid i sec a Tordera que deixa temperatures rècord de fins a 39 graus i precipitacions molt escasses. Les dades del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme apunta que deixem enrere un estiu marcat per anomalies tèrmiques molt elevades i pluges pràcticament testimonials al conjunt de la comarca i a Tordera. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor. La fórmula, inspirada en el precedent de Mar Menor, podria aplicar-se també al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Muga, tot i que els experts avisen que sense voluntat política i eines reals quedaria en una simple declaració formal. Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió.

0: pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pel sol amb temperatures mínimes de 16 graus, màximes de 27, que arribaran cap a les 2-3 del migdia, un dia però que també anirà acompanyat de núvols cap a la tarda. De cara a la propera setmana, les pluges que aniran sorgint des de dilluns amb risc de ruixats durant tota la setmana, des de dilluns fins a divendres. De moment, tindrem encara un parell de dies amb una mica de calma i encara aquest sol de finals d'estiu i ara sí, principis de tardor.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Cape va confiar a TGV Logistics l'automatització del seu nou centre logístic a Tordera, una instal·lació que ha de permetre a la companyia reforçar la seva capacitat operativa i continuar la seva expansió internacional. Està previst que el nou centre entri en funcionament a finals de l'any 2028. És un projecte que, amb una inversió inicial de 45 milions d'euros, incorporarà sistemes automatitzats d'emmagatzematge i preparació de comandes. El nou equipament tindrà capacitat per gestionar fins a 20.000 paquets diaris i també permetrà elevar la capacitat d'emmagatzematge fins a 93.000 posicions de palet. L'objectiu és donar resposta al creixement a la demanda a través dels diferents canals de venda de Cape, com el comerç electrònic, les botigues i el canal professional, i aconseguir també lliuraments més ràpids i una major precisió en la preparació de comandes. El centre també està preparant la gestió de productes de dimensions molt diverses, des de paquets petits fins a volums de fins a 12 metres i mig de llargada, habituals en el sector de mobiliari i decoració. Acabat l'estiu, és moment per fer un balanç meteorològic i el termòmetre ha deixat registres extrems, destacant el pic de 39 graus de màxima assolit el passat 8 de juliol. Més enllà dels pics extrems, les temperatures mitjanes recollides per les estacions meteorològiques mostren una desviació constant a l'alça durant tot el període d'estiu. Segons les dades dels serveis de meteorologia del Consell Comarcal, durant el mes de juny la mitjana a Tordera es va situar en els 23 graus, quan el valor habitual havia de rondar els 21. El mes de juliol es van registrar exactament 3 graus més de la mitjana habitual, arribant a una temperatura elevada respecte als 26,7 esperats. Finalment, a l'agost es va mantenir la tònica, amb una mitjana de 2,8 graus per damunt dels valors normals. El responsable del Servei de Meteorologia del Consell Comarcal, Joaquim Serra, apunta que Tordera ha viscut un estiu amb temperatures anòmales, amb valors molt superiors als habituals.
1: En el cas del juny, la temperatura mitjana aquí a Tordera hauria de ser d'uns 21 graus i la que hem tingut aquest juny de 2026 ha estat de 23. Per tant, un grau, gairebé 2 graus per sobre del que tocaria. En el cas del juliol, la cosa doncs ha empitjorat, perquè la temperatura mitjana aquí a Tordera seria d'uns 26,7 graus i hem tingut exactament 3 graus més, una temperatura realment molt, molt elevada. I a l'agost, doncs, 3 quarts del mateix, hem tingut una temperatura mitjana 2,8 graus per sobre del que tocaria. Si tenim en compte que actualment les estacions meteorològiques registren les dades cada 5 minuts i, per tant, les temperatures mitjanes són molt ponderades perquè tenim molts valors, doncs, evidentment, estem parlant d'un augment realment molt important.
0: Pel que fa a les pluges, el pas de l'estiu per Tordera ha estat especialment sec, amb prou feines, un parell de dies de tempestes llunyanes i registres molt minsos. Tot i que l'inici de setembre va arrencar amb valors encara molt alts, les últimes hores han portat un respir gràcies a un canvi de temps que ha deixat algunes precipitacions inicials de caràcter discret de cara a l'entrada de la tardor.

Un estudi impulsat per l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i SIGRA Justícia Ambiental conclou que seria viable reconèixer rius catalans com a persones jurídiques per millorar-ne la protecció ambiental. La fórmula, inspirada en el precedent del Mar Menor, podria aplicar-se a diversos rius, entre ells la Tordera, juntament amb el Gaià, el Ter, el Llobregat, el Besòs i la Muga. La investigació, sorgida arran del cas del riu Gaià i desenvolupada per la Universitat Rovira i Virgili, planteja que la Generalitat té competències en dret civil i medi ambient per impulsar una llei o una proposta parlamentària que atorgui personalitat jurídica als rius. Això permetria tenir drets propis i accedir als tribunals per defensar-se d'agressions ambientals. El precedent del Mar Menor, reconegut com a subjecte de drets per la llei 19-2022 i avalat pel Tribunal Constitucional del 2024, demostra que la via és possible. Tot i això, experts com Jaume Puljoràs adverteixen que sense voluntat política, amb marc legal favorable i suport social, la mesura podria quedar en una simple declaració formal. Entitats ambientals veuen amb bons ulls la proposta per la Tordera i altres rius, però demanen prudència. La presidenta de la XCN, Cristina Sánchez, recorda que abans de crear nous drets cal aplicar també els existents i complir eines com el catàleg de zones humides. L'Ajuntament de Tordera ja ha fet públic el resultat dels pressupostos participats 2026, després que el període de votació, celebrat entre el 8 de juny i el 19 de juliol, arribi a la seva fi. En aquesta edició, un total de 834 persones votants han participat en el procés distribuint-se entre les 11 zones en què es divideix el municipi. Enguany, a més, cal sumar-hi les partides de les propostes guanyadores de l'edició anterior que van decidir reservar els diners, que se sumen a una aplicació anual del pressupost de 200.000 euros d'inversió. Els resultats han deixat un panorama variat en propostes d'equipaments esportius, millores en espais públics i, en alguns casos, la decisió de reservar els diners per a futures actuacions. Podeu consultar tots els resultats a la notícia a la nostra pàgina web a Ràdio Tordera, on destaquem cada un dels resultats a cada zona del municipi, urbanitzacions, nucli urbà i també veïnats i voltants.

El Club Futbol Tordera busca confirmar el bon inici de Lliga en la seva visita a Begur. Després d'una estrena somiada amb golejada a casa, l'equip tordarenc afronta el seu primer desplaçament de la temporada per mesurar forces contra el conjunt a 4:45 de la tarda. Ho farà demà, diumenge, amb un Club Futbol Tordera que té aquesta segona oportunitat per demostrar que la inèrcia positiva del retorn a segona catalana no és casualitat. Els groc i vermells viatgen al Baix Empordà en el marc de la segona jornada amb l'objectiu de consolidar les bones sensacions, i la moral al vestidor és alta després de guanyar la setmana passada a l'inici de Lliga a l'Sporting Vidrarenca per 5-2. L'equip va demostrar una gran efectivitat en atac, deixant clar que la plantilla està preparada per competir de tu a tu a la categoria. Per la seva banda, el Club Futbol Begur no posarà les coses gens fàcils. El conjunt local arriba a la cita després de rascar un valuós empat al complicat camp del Sant Jaume Olot B durant la primera jornada. Ara, en el seu debut com a locals al camp municipal de Begur, els empordanesos valdran a fer el factor camp per sumar el primer triomf de l'any. Aquest enfrontament servirà de termòmetre per mesurar la capacitat de resposta del Club Futbol Tordera com a visitant davant d'un rival rocós de la categoria. Allà s'ha una segona victòria consecutiva permetria a l'equip establir-se des de l'inici de la zona noble a la classificació i reforçar el missatge que han tornat a segona catalana amb ambició. Recordar que aquest partit també es podrà veure a través de Ràdio Tordera, al seu canal de YouTube i també a la 107.1 FM.

0: Pel que fa al temps, avui dissabte tindrem unes temperatures mínimes de 16 graus, que s'han vist sobretot a principis de les primeres hores del dia. Unes temperatures màximes de 27 que arribaran a les 2-3 del migdia. El protagonista avui que serà el sol, però també tindrem presència de núvols a mitjans i baixos durant el migdia i també durant hores de la tarda. Demà diumenge serà un dia més ennuvolat, encara però sense risc de pluja, i de cara a dilluns sí que trobarem ja els primers ruixats de la setmana, que s'allargaran fins a finals de setmana, també divendres, i un altre cop deixaríem aquest cap de setmana sense pluges, i amb un altre cop dilluns que ve tornaríem amb altre cop ruixats.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
6: Sí, sí.
5: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: I suggest you buy as many blues albums as you can.

0: Radio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
2: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 107.1 FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema "Ni una Mari Carmen més". La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la 1 del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal, i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc.

benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, el bàsquet, el waterpolo, l'hoquei patins i moltíssimes coses més. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Jordi Cervantes. Jordi, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
1: Què tal, Anna? Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
0: A segon, el Sabadell empat en la seva visita al camp del Celta.
1: Els arlequinats han empatat a un davant del filial del Celta i acaben la jornada en zona de play-off, o dormiran avui dissabte en zona de play-off, igual que el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van den Beek.
0: I a Primera Federació, taules, el primer duel català de la temporada.
1: Sí, també empat a un entre el Nàstic i el Sant Andreu. No, taules, no, perdona, m'he equivocat jo. T'he fet caure en el parany. Ha guanyat el Sant Andreu en el darrer instant per 1-2 gràcies a aquell gol al minut 96 d'Alexis. I sí que és cert que el Sant Andreu ha guanyat per 1-2 i s'emporta els 3 punts cap a Barcelona. Els tarragonins es mantenen fora de la zona playoff i el Sant Andreu surten de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I tret de sortida de la Lliga ACB.
1: Sí, ho fan amb novament 5 equips catalans que prendran part d'una competició que engega avui el curs 26-27. Aquesta tarda ja ha debutat el Manresa, ho ha fet amb derrota a la pista del Bilbao, i el Barça juga des d'ara, des de les 9, al Palau Blaugrana i rep el Leima Corunya. Demà diumenge s'estrenen el Joventut a la pista del Breogán, a les 12 el Bàsquet Girona, Fontejau contra el Camp Múrcia a les 5 de la tarda, i a les 6 el Força Lleida visita el València.
0: I dues competicions més engeguen la temporada 26-27.
1: A la divisió d'honor masculina de rugby, la Santboiana s'estrenarà demà contra el Salvador a partir de les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. I aquest cap de setmana comença la divisió d'honor femenina amb dues jornades de waterpolo, amb la que es disputa, com dèiem, aquestes dues primeres jornades de la competició.
0: Són les 9 i 6. Marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, perquè estàvem pendents del partit amb el Sabadell, que havia començat a 6:45 de la tarda. Ja acabat, recordem què ha fet el Sabadell al camp del Certa Fortuna.
1: Ha empatat a 1. S'havia avançat el conjunt gallec, però immediatament el Sabadell ha pogut empatar el partit i així s'ha arribat al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador i, per tant, el partit ha acabat amb 1-1 al marcador, i, com dèiem en els titulars, Anna, el Sabadell dormirà aquesta nit en zona de play-off.
0: I baixem un parell de categories. Anem a segona federació masculina, grup 2, jornada 4. Estàvem pendent del partit entre el Manresa i el Logroñés B. Anem cap a Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert, ja acabat.
2: Ha acabat el partit, un partit que s'ha allargat fins al minut 99 i que ha acabat amb derrota manresana per 0-1 en un partit que ha tingut de tot, polèmica per una expulsió del central del Manresa, Mateus, per protestar l'àrbitre quan tot just havia rebut ell una falta, una expulsió de ser molt primmirat a l'àrbitre just quan s'estava acabant el partit, i aquí s'ha acabat la història. El Manresa ha tingut diverses ocasions. De fet, la defensa del Logroñés ha tret dues pilotes sobre la línia de gol en aquest partit per mantenir aquest 0-1 a favor, i tot i el bon joc del conjunt de la capital del Bages, la victòria se'n va cap a la Rioja.
0: Doncs Jordi, hi havia un altre partit a aquesta hora també, que començava a les 7, el Barça Atlètic Penya Esport.
1: Sí, que ha acabat guanyant, com dèiem, per 4-0. Això el farà dormir aquesta nit a líder en solitari, després de marcar 10 gols i no encaixar-ne cap, i a l'espera del que faci demà l'Osasuna B, que visita el camp del Girona B.
0: I un partit que encara deu estar en marxa perquè ha començat a les 8 del vespre és el duel de tercera federació masculina del grup 5, jornada 4, Sant Joan Atlètic Montcada Tona.
1: Partit que es troba a l'inici de la segona part amb victòria local, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: I teníem ja, com dèiem, arrencada la Lliga ACB, i des de les 9 un duel en presència catalana.
1: Minut 5 d'aquest primer període, guanya el Barça al Palau, Barça 12, Leima Corunya 9.
0: I tenim un partit en joc des de les 7 de la tarda de bàsquet, ja l'haver finalitzat, és la semifinal de la Lliga Catalana de tercera FEB entre el Montgat i el Valls. David Prats, a Ràdio Ciutat Valls.
3: Bona tarda. Des del pavelló esportiu 11 de setembre de Mollerussa, el Club Bàsquet Valls, que serà a la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB, després de superar fa poca estona que ha acabat el partit per 70-74 al Montgat. Un partit que sobretot el Valls s'ha arribat a col·locar fins a 13 punts de diferència, que és el màxim avantatge, però una sèrie de triples consecutius del Montgat han posat emoció fins al final. Al final però s'ha pogut certificar aquesta victòria per 4 punts de diferència, un Valls que també ha acabat amb la lesió d'un dels seus jugadors, com és Jan Campeny. Caldrà veure l'evolució d'aquesta lesió, però el Club Bàsquet Valls caçarà aquesta final de demà a partir d'un quart de vuit del vespre i la jugarà davant l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que a les 5 de la tarda ha aconseguit guanyar per 80-63 al Mollerussa. Recordem la final demà a un quart de vuit, el vigent campió d'aquesta competició, que és el Vic, que l'any passat va superar el Mollet per 87-70. Demà Espanyol Bàsquet Cornellà, Club Bàsquet Valls Tallessa, Pablo Martínez, amb els jugadors ja desfilant. Això és tot el que us podem explicar.
0: Doncs moltes gràcies. Estàvem pendent també de l'handbol, Jordi, perquè el que accepta el Manu Granollers està jugant.
1: Ho fa des de 8:45 del vespre i de moment està guanyant a domicili. Està guanyant a la pista de l'Alacant, Alacant 17, Granollers 20, un partit que està a punt d'arribar al descans de l'enfrontament.
0: Doncs parlem de waterpolo, de la divisió d'honor masculina. Jornada 2. El Sant Andreu ja d'haver acabat el seu partit davant del Canoet.
1: Sí, ja ha guanyat per 4 gols de diferència. Sant Andreu 15, Real Canoe 11.
0: I anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè a l'Hockey Lliga Catalana Masculina ha arrencat ja la primera jornada. Noia i Vilafranca han començat el seu partit a 8:15 del vespre. Jaume Boquera, Ràdio Sant Sadurní, ja d'haver acabat aquest partit.
4: Sí, el partit ja s'ha acabat. El resultat definitiu és 5-0 favorable al Noia, un Vilafranca que al començar a un Noia que a la segona part ha començat marcant el tercer gol. El Vilafranca s'ha desinflat bastant i el Noia ha anat imposant la seva llei. El quart i el cinquè gol, bones accions del Noia en atac, i aquest resultat contundent de 5-0, mantenir la porteria a 0, evidentment és un punt d'inflexió amb aquest nou Noia, amb aquest nou estar amb l'eix esteller de cap de files, i que de moment doncs, aquesta Lliga Catalana se li posa bé als homes de l'eix esteller.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume. Dos partits més, un que acaba d'arrencar i un altre que també ha d'haver finalitzat, Jordi, en aquesta Hockey Lliga Catalana Masculina.
1: Doncs de moment el Calafell i Xum es troben en la recta final, queden 3 minuts encara de partit, i guanya l'equip local per la mínima. Calafell 2, Xum 1. I el partit que ha començat és el partit del Reus a la seva pista, i de moment empat a 0 en els primers minuts de partit davant el Caldes.
0: I a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, jornada 2, com tenim els partits que estaven en joc?
1: El Sant Cugat Palafrugell, Palau, es troba a la segona part i de moment guanya el Palau per 1-3. I també tenim el Cerdanyola 4, Mataró 0.

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. Doncs arrenca la Lliga ACB amb una penya que fa una setmana celebrava un nou títol després de 18 anys sense aconseguir-ne cap, la Supercopa ACB, i un Barça que perdia aquesta final, però guanyava la de la Lliga Catalana ACB fa uns dies. Per tant, en dos equips que arriben amb un títol sota el braç. Arrenca la primera jornada i avui ja hem tingut presència catalana en aquests partits de dissabte. Jordi, com han anat les coses?
1: De moment ha començat malament la cosa perquè el Manresa ha perdut en la seva visita estrena a la pista de el Bilbao i ho ha fet per 107-92. Ha aguantat durant la primera part, però a la segona ha encaixat 63 punts i això ha fet impossible intentar aconseguir la victòria en la seva visita a la pista basca. Des de les 9 de la nit, Anna, s'està jugant un altre partit en presència catalana. És el Barça, que juga al Palau i rep el Leima Corunya. I de moment, a dos minuts pel final del primer període, guanya el Barça per la mínima. Barça 14, ara perd per la mínima. Barça 14, Leima Corunya 15.
0: Doncs el Quintana de Manresa, que no ha pogut aconseguir la victòria en aquesta arrencada de temporada, i això deia Diego Ocampo, el tècnic manresà, després d'aquesta derrota.
2: Tercer i cuarto cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus pues respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, es un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
0: I demà serà el tour dels altres tres equips catalans d'aquesta Lliga ACB.
1: Un ho farà al migdia, a les 12. El Joventut visitarà la pista del riu Breogán. A la tarda ja, a les 5, el Girona Fontejau rebrà l'UCAM Múrcia. I qui té potser el partit més complicat és el Força de Lleida, que a les 6 de la tarda visita la pista del campió de Lliga, el València.
0: Doncs la penya que visita la pista del riu Breogán a partir de les 12 del migdia, una penya que ve després d'haver aconseguit aquesta Supercopa ACB, d'haver-la celebrat dilluns a Badalona, i això deia Àlex Reyes, jugador de la penya, sobre aquest partit que els espera demà en el debut de temporada.
3: Bueno, han sido unos días muy bonitos, muy, muy positivos y que nos permiten afrontar pues, este inicio de temporada con grandes sensaciones. Bueno, un título muy importante para todos, para el club, para jugadores, por supuesto a nivel personal muy feliz por lo conseguido. Y nada, aplicar todo lo que hemos hecho bien en este partido para lo que viene ahora en Liga.
0: A la tarda a les 5, Girona, UCAM, Múrcia, un Girona que busca una primera victòria amb aquesta estrena a Fontejau. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, en deia això.
4: Totalment, UCAM estarà, UCAM Múrcia estarà molt bé, com sempre, no? És un equip que ha fet unes campanyes increïbles. Fa dos anys, com saps, ha jugat a la final de la Lliga ACB, sempre estan en competició europea, sempre són un equip molt complicat, molt agressiu, que juga amb molt esforç i per suposat, amb talent, un equip complicat de la Lliga, com tots els equips de la Lliga. Bé, jugar a casa sempre és una bona notícia per a nosaltres i també suposo que els jugadors estaran, no sé com es diu, ansiosos, però com moltes guanyes de jugar a Fontejau, no? I davant de la seva gent. Doncs, bueno, ja tenim, jo crec que tots, ganes de que comenci la Lliga i comenci lo bo, no?
0: I l'Ilern Lleida serà l'últim català en debutar. Ho farà a partir de les 6 de la tarda, com deia el Jordi, en una pista gens fàcil, a la Fonteta de Sant Lluís, a partir de les 6 de la tarda davant del València. Un duel complicat en aquesta estrena per als de Gerard Encuentra. Parla l'entrenador de Lleida.
5: Moltes coses bé, no? Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de, com bé dius, l'actual campió de Lliga, que va l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, que sí que ha tingut alguns canvis, però també s'ha reforçat molt bé, han fitxat molt talent, no? Tenim molt bons jugadors. estem parlant de jugadors, bueno, de jugadors top a nivell europeu. Que tots els clubs pugen pressupostos, tots els clubs creuen que han millorat la plantilla, tots, bueno, és una lliga molt, molt, molt difícil, molt igualada, on tothom pot guanyar tothom, on cada partit compta molt. Llavors, jo sempre ho dic, no? Crec que la primera etapa del Caprabollet fa 4 anys, no? A l'ACB, pues a mi em sembla un repte bonic intentar igualar-ho, no? I tant de bo ho puguem aconseguir.
0: En joc. Encara no han començat moltes de les competicions. De fet, la Lliga Femenina Endesa ho farà la propera setmana, però sí que hi ha Copa Espanya. Tercera jornada, última. I com ha quedat tot plegat, Jordi?
1: Hi havia duel català i ha guanyat el Bisbal Bàsquet. Prat 71, Bisbal Bàsquet 79. T'explico més o menys com va la competició aquest any, perquè han fet tipus Champions masculina i femenina de futbol. Han fet una classificació llarga i en aquest sentit han fet grupets perquè s'enfrontessin als equips. Hi havia un total de 28 equips, hi havia 7 grups de 4 equips i, per tant, havien de jugar 3 jornades. El Bisbal ha guanyat els 3 partits i es classifica per la següent ronda. El Prat, malgrat perdre, acaba amb 2 victòries i una derrota i haurà d'esperar els resultats de demà per saber si classifica per la següent eliminatòria, que seria uns 16ens de final i on ja entrarien els equips de la primera FEP. A partir d'aquí, doncs seran 16ens de final, 8ens de final, quarts de final i una última fase final, que seria la Final Four, la final a 4, per decidir el campió de la Copa Espanya. En qualsevol cas, el resum ara és que el Bisbal Bàsquet es classifica per aquests 16ens de final i el Prat haurà d'esperar els resultats de demà i tindrem sorteig la setmana vinent per saber els aparellaments que molt probablement aquests dos equips, tant Bisbal Bàsquet i el Prat, si aconsegueix la classificació, que ho té tot de cara, doncs s'enfrontarà un equip de la primera FEP.
0: Doncs estarem pendents de cara a la setmana vinent. Ara ens centrem en Mollerussa, podríem dir que és on s'han centrat les altres categories del bàsquet que parlarem a continuació. La Lliga Catalana Tercera FEP ha arribat ja a la fase final. Ahir es van jugar els quarts, avui les semifinals i demà la final. Com ha quedat tot plegat?
1: Doncs que tindrem una final que la disputaran l'Espanyol i el Valls. L'Espanyol s'ha enfrontat al Mollerussa i l'ha guanyat Mollerussa, que feia d'equip anfitrió, doncs ha perdut per 17 punts de diferència. Espanyol 80, Mollerussa 63. Per cert, que l'Espanyol juga Xavi Rabasseda, un jugador mític del bàsquet català i que ha jugat molts partits a la Lliga CB, doncs ara està jugant a aquest Espanyol de tercera FEP. En l'altre partit, ens ho explicava el company de Valls, ha guanyat el conjunt visitant i, per tant, el Valls es classifica per la final, ha guanyat 70-74 al Montgat. Demà tindrem aquesta final a partir d'un quart de vuit del vespre, al partit entre l'Espanyol i el Valls.
0: I també hi haurà una altra final demà, la de la Lliga Catalana Femenina 2. Quins seran els equips que s'hi enfrontaran?
1: També a Mollerussa, serà un partit que es disputarà abans de la final de la tercera FEP, serà a les 5 de la tarda i la jugaran al Tarragona Bàsquet i al Manresa.
6: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
0: Ha començat la divisió d'honor femenina de waterpolo i ho fa amb doble jornada. També la masculina ha tingut doble jornada aquest cap de setmana, un fet que veurem molt al llarg d'aquesta temporada, bàsicament per reduir despeses de desplaçaments. Com ha anat aquesta primera jornada de la divisió d'honor femenina, Jordi?
1: Sí, comencem amb aquesta estrena, perquè la setmana passada ho feia la masculina, i en aquesta primera jornada doncs tenim aquests resultats. Es va produir ja un primer ahir a la tarda, Catalunya 18, Echeide 13, i aquest dissabte s'ha disputat el gruix de la jornada d'aquesta primera data. Mataró 14, Mediterrani 8, Barceloneta 14, Canoe 6, Horta 6, Sabadell 25, Sant Feliu 16, Sant Andreu 10 i Rubí 4, Terrassa 12.
0: Doncs arrenca aquesta divisió d'honor femenina amb un Mataró que defensa el títol aconseguit l'any passat i que fa pocs dies aconseguia també la Copa Catalunya per quarta vegada, la segona de manera consecutiva, i ho fa amb victòria del Mataró per 14-8 a 8 davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
7: Una setmana després de conquerir la Copa Catalunya, l'Assolins Centre Natació Mataró s'ha estrenat en victòria a la Divisió d'Honor d'enguany, un campionat que es preveu intens i dur per les exigències del calendari. Per començar, 3 partits en 5 dies. Aquest dissabte contra el Mediterrani, diumenge contra l'Atlètic Barceloneta i dimecres a la piscina del Club Natació Catalunya. El partit d'aquest dissabte contra el conjunt de Sants ha tingut un inici realment demolidor per part de les mataronines, com si davant d'un calendari tan exigent es tingués pressa per deixar enllestits els partits com més aviat millor. 4 gols en 4 minuts que feien pensar en una victòria fàcil, amb golejada inclosa, de les jugadores de Dani Ballar. Aquest 4-0 inicial amb gols de Bertran, Claveria, Kearns i Rumer ha estat oportunament llimat pel Mediterrani. Carlota Alonso i Anna Marie Pearson escurçaven diferències 4-2 abans del final del primer quart. En el segon, les locals han perdut aquella embranzida de la qual havien fet gala en el primer període, mentre que les de Sants començaven a tapar forats al darrere i a no despenjar-se en el marcador. Lineback feia pujar el 4-3 al marcador. Morell i Rumer, de penal, han salvat els mobles en 2 gols. El descans llarg s'hi arribava amb un 6-3 per a l'Assolim. Avantatge clar, sí, però la sensació que el partit acabaria amb golejada s'esveia. A la represa, l'Assolim s'enfilava fins als 5 gols d'avantatge, 8-3, amb gols de l'hongaresa Camila Faragó i de Caral Anton, aquest de penal. Un marge que amb oscil·lacions s'ha mantingut fins al final del partit. El tercer quart acabava amb un 9-5 després que Sílvia Morell tanqués el període amb un altre gol per a les mataronines. En l'últim quart, el Mediterrani ha albirat l'esperança de poder retallar diferències arran del 9-6 marcat per Anna Marie Pearson, esperança que de seguida ha quedat en res. Martina Claveria i Caral Bertran, totes dues per partida doble, i Sílvia Morell s'han encarregat d'establir el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Esportiu Mediterrani 8.
0: I un altre dels grans aspirants està a la part alta de la classificació. El Terrassa també ha guanyat a la piscina del Rubí per 4-12. Ens ho explica el Cisco Lara de Ràdio Rubí.
8: El Terrassa ha estat l'equip que s'ha endut la victòria en la primera de les cites de la Divisió d'Honor de Waterpolo amb el retorn del Club Natació Rubí a l'elite amb una victòria garenca marcada per la distància que hi ha de plantilles, en tots dos casos amb un conjunt que competeix a Europa i l'altre que lluitarà per la permanència. Malgrat el resultat contundent final de 4-12, hi ha aspectes a destacar que li agraden a l'entrenador Carlos Ligero del Club Natació Rubí, pensant en el futur immediat, perquè demà també tenen una cita complicada per arrencar aquesta temporada.
9: Sí, tant avui com demà, sabem que avui el Terrassa equip de Champions, demà el Cata equip d'Eurocup, que la va guanyar la temporada passada, però encara així crec que avui hem estat a un gran nivell. Al final, que el Terrassa només ens faci 12 gols a casa, sí que és veritat que a nivell ofensiu ens ha costat una mica més, però ens hem d'acabar de trobar. Però a mi el partit em deixa molt bones sensacions, venim d'una altra categoria, de la primera nacional, i crec que hem estat a un nivell, sobretot defensiu, força alt.
8: 2-6 en el primer quart, han rebut la meitat dels gols, i en els altres 3, 6 gols més per part del conjunt egarenc, amb aquest tram de 2 gols i 2 gols per part del Club Natació Rubí per tancar aquesta primera jornada. D'aquesta manera, aquest nou calendari que inclou caps de setmana amb 2 cites. Demà, el Club Natació Rubí, que li toca al Catalunya, pel que fa al conjunt egarenc, la seva cita serà a casa i davant del Real Canoe.
0: Doncs ara bé, ho deia el Cisco Lara, hi haurà doble jornada aquest cap de setmana. Repassem la resta de partits d'aquesta jornada 2.
1: Gairebé tots els partits es disputaran demà al migdia. A 11:15, Rubí Catalunya. A les 12, Sant Andreu Etxeille. A 12:45, Mataró Barceloneta i Sabadell Sant Feliu. A 13:45, Terrassa Canoe. I tancarà la segona jornada a la tarda. A 17:45, el Mediterrani Horta.
0: Doncs sí que és una mica anecdòtic, però repassem la classificació. El Sabadell és líder, seguit de l'Atlètic Barceloneta, a la Terrassa, el Sant Feliu i el Mataró. Juntament aquests equips amb el Catalunya encapçalen la classificació amb aquesta primera victòria. Veurem a la jornada de demà si hi ha més moviments a la classificació, si es podrà tenir més en compte. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb moltíssimes coses més, amb hoquei patins, la resta del waterpolo i amb moltíssimes coses més. Fins ara.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
14: El diccionari TermCat.
15: 40 anys, 40 paraules.
16: 1998. Índex de xafogor.
17: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
14: Marta Sabater.
18: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
15: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
10: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 2:15 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, 2 partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Lleida 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 endavant del Cavalla. La golejada de la jornada, sens dubte, ha encadenat 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí. Guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Salah ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de 2 derrotes contra el Club Natació Cavalla de Ceuta i l'Atlètic Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrena Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Xemir, ha encetat el marcador. Decida, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Xemir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcar els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, amb sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov, que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrani-Echeide. I a les 5, Terrassa-Catalunya. L'Astralpul Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.
0: En joc.
1: Per Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games, que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
2: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5, Lloret 2. Dijous es va jugar també el Lleida 4, Vilafranca 1. I per aquesta tarda doncs, s'ha disputat el Noia 5, Vilafranca 0, el Calafell 2, Xum 1. I es troba en marxa, a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2, Caldes 1.
1: Doncs també hi haurà partits demà.
2: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
1: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder del moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició, el Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder del moment és el Calafell. Però com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba a la segona jornada, perquè com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera, avui doncs aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
2: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4 i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
1: Demà tindrem un partit també al migdia.
2: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
1: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
5: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé, ha costat més de cara a gol la segona meitat.
6: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira, que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa, i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
5: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però Déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
6: Mare de Déu, crec que donen voltes a

0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Esther, i molta sort.
1: A vosaltres, merci. I també ha començat aquest cap de setmana l'Hockey Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
2: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0. Al final, han vist com els empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Doncs ens centrem en aquest partit, en aquest GEC Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijuam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
3: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. Al principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de dir que rellisca bastant. Bueno, molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
4: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant, una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, i, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Doncs escoltàvem Narcís Pijaume del GEC i Albert Carol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
2: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, Alcobendas 3 i el Vendrell 4, Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0, Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadriorrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, i tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balonmano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant dins de 8:45 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa

0: per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún, amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder, que seria el Bidasoa.
1: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
0: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo, Zuazo 25, Lleida 21, un Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
1: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
0: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de la Menàvar Zarautz. Menàvar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
1: I anem baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
0: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres. Va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar una altra partida amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera: el Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35, Oar Gràcia 32.
1: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
0: sí,
1: Jordi.
0: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
1: Doncs vinga, aquí deixem doncs ja de repassar l'embol.

0: acabat amb victòria del Sant Andreu davant del Nàstic. I és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Saludem el capità del Nàstic, Manel Royo. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol. No crec massa en les injustícies. Crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent, crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència, i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueixi aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims, crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera, no? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge. Som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona. Bona nit.
3: En joc.
0: I parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
4: Aquesta tarda s'ha disputat un partit a empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà 3 partits més a presència catalana.
4: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa, Apolo, Barça, Sanse, Complutense i Agara, Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada. Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
4: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa. A les 12, Terrassa, Júnior. A 1:15, Polo, Sanse, Complutense. I a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.

0: D'hoquei gel a la Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, s'arriba a la jornada 2.
1: I ho fa amb dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina i en aquesta mateixa divisió doncs el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Xuri Urdin 0.
0: Parlem ara de rugbi perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
1: Sí, i ho farà demà i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Sant Boiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.

0: Tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
1: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt contenta, després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència. Per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també, no?
0: Doncs d'aquest 0-2, a participació de mai s'aconseguia el 0-1 al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
2: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Sumant un nou triomf, com dèiem, està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
3: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
4: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
5: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu a la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.

Llavors, milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot? Milions de cops.

0: la xarxa de comunicació local.
1: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rock Masters. Rock Masters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rock Masters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rock Masters, els mestres del rock al teu dial.
2: Bona nit a tothom. Comença aquí Rock Masters.

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui el programa porta accent gallec. Avui posem el disc en viu amb Los Suaves. És un disc als 29 anys, 9 mesos i un dia, un àlbum que van commemorar per mostrar la carrera ininterrompuda, un títol que en si mateix és una declaració de principis, la d'una banda que mai ha mesurat el temps en dècades rodones ni en dates assenyalades, sinó dia a dia, concert a concert, cançó a cançó. Yossi Domínguez a la veu, Alberto Cereijo i Fernando Calvo a les guitarres, Charlie al baix i Tino Mojón a la bateria, cinc músics d'Ourense que van decidir que el rock dur es podia cantar tant en espanyol com gallec. I amb la mateixa força que amb qualsevol altra llengua. Van tenir tota la raó del món, quasi 30 anys de carreres condensades en dos CDs gravats en directe. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I la millor manera de començar és amb la primera pista del disc, Preparados para el Rock and Roll, un títol que és una ordre, un avís i una filosofia de vida al mateix temps. La cançó obre el concert com una porta que s'esbotza. Alberto entra amb la guitarra sense avisar Tino i posa la bateria sòlida i inamovible. I Yossi agafa el micròfon i canta des d'aquell lloc on la veu ja no és només veu, sinó actitud feta. So de veritat. No hi ha escalfament, no hi ha protocols. Los Suaves surten a l'escenari com el que són, una banda de rock and roll de debò. I en 30 segons has oblidat tot el que tinguis al cap, tot el que t'amoïni. Anem a escoltar, doncs, Preparados para el Rock and Roll, de la mà dels protagonistes avui del nostre Rockmasters, Els Suaves aquí.

Preparados para el rock and roll, un inici que no demana mai permís, ara la cara més fosca i visceral de la banda. I Yossi Domínguez és un lletrista que no menteix, i hi ha moments en la seva trajectòria que la veritat que escriu fa mal de debò. No perquè sigui cruel, sinó perquè és real, perquè és la seva pròpia vida posada sobre el paper sense cap tipus de filtre ni de consol. Cuando los sueños se van és una d'aquelles cançons on Yossi no deixa cap escapatòria. La lletra és fosca fins al moll de l'os. Parla de la mort dels ideals de l'alcohol com a anestèsia contra una vida que no va sortir com esperava. De la solitud. Parla d'aquella solitud que s'instal·la quan els somnis de joventut han desaparegut un a un sense que te n'adonis. I d'una bellesa que arriba sense consol i sense les coses que havies imaginat. No hi ha esperança al final del tema, no hi ha tornada que ho redimideixi tot. Yossi canta des d'un lloc de nihilisme pur i dur, amb aquella veu escardada que és la seva signatura. Musicalment és un mig temps de hard rock pesat amb Alberto construint un paisatge de guitarra dens i opressiu que acompanya perfectament la gravetat de la lletra. En directe la cançó pesa com una llosa i el silenci que deixa quan acaba és el millor indicador que ha fet el seu efecte. Cuando los sueños se van, los suaves, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Cuando los sueños se van, la veritat sense cap tipus d'anestèsia. Ara los suaves i la seva relació amb la gran poesia espanyola. José Domínguez és un home que llegeix, que estima la poesia i que no té cap complex a l'hora de portar un gran text literari al rock. Hi ha un cas concret en la seva discografia on aquesta operació produeix un resultat que sorprèn bastant. Palabras para Julia és la musicalització del poema homònim de José Agustín Goytisolo, gravada l'any 1997 de l'àlbum San Francisco Express, seguint l'estela de la versió clàssica de Paco Ibáñez, però on Paco Ibáñez portava el poema des de la cançó de l'autor, delicada, íntima, continguda, los suaves el porten al heavy metal més contundent. La versió és poderosa, accelerada i sense concessions, amb Alberto desplegant un solo de guitarra virtuós i agressiu que no s'espera ningú en una cançó amb aquell text al darrere. És la paradoxa perfecta de los suaves, agafar les paraules d'amor d'un pare a la seva filla, aquell poema que prometia que el món podia ser millor, i enviar-les a través d'un mur de distorsió i adrenalina pura. En directe, és una cançó que no crea cap silenci contemplatiu, crea tot un volcà. Anem a escoltar Palabras para Julia, anem a escoltar els protagonistes avui al nostre Rockmasters, els suaves.

Goiti Solo, Fed Heavy Metal per Alberto Cerejo i Josi Domínguez. Tres generacions, un poema, cap concessió. Hi ha cançons en el calçoner de Los Suaves que van molt més enllà del format habitual del rock per esdevenir autèntics símbols d'identitat col·lectiva. Peces on l'orgull per la terra natal s'entrellaça amb la duresa del destí, el pas del temps i la connexió directa entre la memòria popular i l'electricitat de l'escenari. El Afilador és un homenatge profund i commovedor a la figura històrica de l'esmolador ambulant d'Ourense, la ciutat batejada popularment com a Terra do Chispa, aquells artesans itinerants que recorrien pobles i camins empenyent la seva roda de fusta per guanyar-se el pa. Lluny d'un folklore superficial, la lletra de Yossi utilitza aquest ofici tradicional per retratar la solitud, el desarrelament forçat de la migració gallega i la lluita silenciosa contra la misèria. El tema s'obre amb el son inconfusible del xiflo, el xiulet tradicional que anunciava l'arribada del treballador a la plaça abans que el grup arrenqui un mig temps solemne i carregat d'emoció. Les guitarres d'Alberto i Fernando teixeixen una tranyina melòdica densa i punyent, mentre la veu de Yossi transmet un respecte i una melancolia que posen la pell de gallina. Anem a escoltar O Afiador, anem a escoltar els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Suaves.

Oa Fiador demostra com el rock dur pot rescatar la memòria a tota una generació de treballadors humils i després d'aquest viatge a les arrels gallegues continuem endavant amb la següent aturada del concert i és que hi ha una dimensió de les suaves que no sempre es destaca prou quan es parla d'ells, la del compromís social, la de la banda que no mira cap a un altre costat quan la realitat és incòmoda. I dins d'aquesta dimensió hi ha una cançó que és probablement la més dura i la més vella que han escrit mai, una cançó que no van incloure en el concert de la Riviera i que va donar lloc a aquest disc, però que forma part indestructiblement de la seva història i que no podem deixar fora d'aquest programa. Pardal, que en gallec és la forma popular de pardal, el gorrió, aquell ocell petit, marronós, anònim, que ningú no mira, és una peça d'una cruesa, d'una tendresa que costen de sostenir alhora. Yossi agafa el nom d'aquest ocell insignificant i el converteix en el sobrenom del protagonista de la cançó. Un marginat, un indigent, una persona atrapada en la pobresa i en les addiccions, a qui la societat ha deixat de veure. Com un pardal, passa desapercebut entre la multitud, com un pardal a l'hivern sota la pluja gallega, tremola sense refugi, sense ningú que l'aculli. La lletra no deixa escapatòria. El protagonista mor sol al carrer, víctima del fred i de la pena. Murió de frío, murió de pena. I ningú s'abaixa, ningú s'esnolla a recollir-lo. La paradoxa terrible és la del pardal, un ocell que hauria de poder volar i ser lliure, però quan cau de l'arbre, ferit i no pot aixecar-se al vol, és una gran putada. La música és austera i freda com el ciment d'una nit en ple gener. No hi ha ornaments, no hi ha consol. Sols la veritat nua d'una vida que s'acaba sense que ningú se n'adoni. Anem a escoltar Pardau, anem a escoltar Los Suaves, els nostres protagonistes avui al Rockmasters.

Pardau és el pardal que cau i que ningú recull, una de les cançons més importants del rock en espanyol. Ara tornem a l'himne que resumeix tota la seva filosofia.

o entrevista. La lletra és una confessió sense embuts. El rock no és una feina ni una carrera, és una addicció, una necessitat física i emocional sense la qual la vida tindria menys sentit. En directe és el moment on Tino Mojón fa que la bateria parli a un ritme que obliga tot el públic a bellugar-se, mentre Alberto i Fernando teixeixen un mur de guitarres que fa que la sala sembli més petita del que és. Anem a escoltar No Puedo Dejar el Rock, anem a escoltar Los Suaves, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.

No puedo dejar rock. 30 anys de resposta a una sola pregunta. Ara anem a una de les històries més dures i que més malenteses del repertori, podríem dir. I és que hi ha cançons que fan trampa, trampa en el bon sentit. Trampa, molta trampa. T'atrapen amb una melodia de tornada que no pots deixar de cantar i mentre cantaves despreocupat et colpeja la lletra i t'adones que estaves saltant i cridant damunt d'una de les tragèdies més devastadores que ha escrit la banda. Dolores se llamava Lola, és una d'aquelles cançons. La història que narra Josie és un descens sense retorn, una noia que s'enamora de la persona equivocada, que cau en la prostitució i en les addiccions i que va perdent tot el que tenia per davant, la família, la salut i la dignitat, fins a morir consumida, malalta i sola, en la més absoluta misèria. No hi ha redempció ni segon acte. La Lola de la cançó acaba sola i oblidada com el pardal de la cançó anterior. El contrast entre la tragèdia de la lletra i la hipercoratjabilitat de la tornada és intencionat i pertorbador. El públic salta i crida el nom de Lola, mentre la història que l'envolta és pura foscor, que no deixa escapatòria. Anem a escoltar Dolores, se llamava Lola, els suaves, els nostres protagonistes avui, els Rockmasters.

0: benvinguts i benvingudes a un nou Inspira't a Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Us saludem un dimarts més, la meva companya, la Carmen Moreno, i jo mateixa, Cuca Fernández.
1: Més enllà del que fem en el nostre dia a dia, del que produïm o de la velocitat a la qual hi anem, hi ha un espai on les coses prenen sentit i que en la nostra capacitat de transformar-nos, que també és important.
0: Mudar de pell, canviar de perspectiva o atrevir-nos a fer aquell primer pas cap a on realment volem ser pot fer vertigen, però és precisament en aquesta incertesa on neix la millor versió de nosaltres mateixos.
1: Avui us convidem un dia més a l'Inspira't a aturar-vos, a respirar fons i a mirar endins, perquè qualsevol gran canvi no comença amb un daltabaix, sinó amb una petita decisió, la de permetre'ns evolucionar. Benvinguts a l'Inspira't. Comencem!

0: Hi ha moments en la història d'un poble que no s'esborren mai, perquè queden gravats a la pell dels seus carrers i a la memòria col·lectiva de la seva gent. A Rubí ho sabem bé. Aquest proper 25 de setembre recordem 64 anys de la tràgica riuada del 62. Una nit en què l'aigua s'ho va endur tot, deixant un dolor profund, però també demostrant la força immensa d'un poble que va saber renéixer de la riarada, ajudar-se i reconstruir-se dia a dia. En aquests darrers temps, veient les imatges devastadores que la Dana ha deixat en altres punts del nostre país, el cor de Rubí ha tornat a bategar amb la mateixa empatia i el mateix dolor. Coneixem la sensació de veure-ho tot capgirat en un instant, però també sabem que fins i tot enmig del fang i de la tragèdia més fosca, l'ésser humà té una capacitat extraordinària per transformar el dolor en memòria, solidaritat i vida. Aquest cap de setmana, el Teatre del Casino de Rubí acollirà de nou l'obra Metamorfosi, una peça teatral que ens convida a mirar endins i a reconstruir-nos. Parlem amb la seva autora, Montse Flores. Benvinguda a l'Inspira't.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda. En què consisteix aquesta metamorfosi que descobrirem en l'obra i què et va portar a escriure-la?
1: Doncs mira, Metamorfosi és una obra de teatre que està constituïda per diversos monòlegs, i aquests monòlegs representen la veu de persones que van viure la riarada. A Rubí es farà una lectura dramatitzada i els actors que faran aquesta obra de teatre són actors de la Càmera de Teatre i Esbarjo.
0: L'estrena ja va tenir lloc el 2012, sí. Impulsada des de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica Neus Català, formada aleshores per integrants dels grups de teatre Esbarjo i La Càmera. Sí. Què us ha portat a la seva reestrena 14 anys més tard?
1: Doncs una mica pensem que el full de la història no pot passar en blanc, i tenint en compte que és l'aniversari de la riarada de Rubí, i també perquè tenim el fenomen de la Dana molt present i no s'han depurat responsabilitats, vam pensar doncs, que era un bon moment per tornar-la a representar.
2: A mi m'agradaria recordar que en el moment, com m'has dit, has recordat el moment de la Dana, tan tràgic, en aquell moment es va parlar de que el pueblo salva el pueblo.
1: Sí.
2: També remarqueu dins de l'obra aquest protagonisme del poble?
1: Sí, sí, sí. Sí. A veure, jo no vaig viure la riarada, evidentment. Jo vaig néixer al 68, però el meu pare sí. I la meva família vivia a l'Escardívol. Aleshores, el meu pare treballava de nit, era forner, va marxar de l'Escardívol quan plovia molt, i ell seguia la història de tota la moguda de la riarada per la ràdio. La ràdio va ser molt important aquella nit. I l'endemà, quan va arribar a Rubí, no hi havia res a l'Escardívol. Nosaltres vam perdre molta família. Van morir uns tiets del meu pare i dues cosines molt estimades pel meu pare, la Montse i la Marta, i per això la meva germana i jo ens diem Montse i Marta. El cos de la Montse no el van trobar mai, i la Marta la van trobar a l'Ametlla de Mar. I el meu pare mai volia parlar de la riarada. Ell només ens explicava que si tenia filles havia pactat amb la mama que volia que es diguessin com les seves cosines estimades. I només ens havia explicat que quan sortia de treballar, el meu pare treballava a Sarrià, els primers dies després de la riarada anava al clínic per identificar cadàvers, perquè la seva dèria era trobar la seva família i ajudar a reconèixer les víctimes. El meu pare... Ara m'emocionaré.
0: Estem nosaltres aquí, aguantant aquí estoicament.
1: El meu pare era un home de silencis. Tot el que li havia fet mal no ho volia compartir. I me'n recordo el 2012 que la Mariona Checa em va demanar si jo podia escriure alguna obra de teatre per commemorar doncs, el 50è aniversari de la riarada. I jo mai havia escrit una obra de teatre. En aquell moment el meu pare estava molt malalt, jo l'estava cuidant, i clar, passava moltes hores amb ell. I vaig pensar, doncs mira, potser és una manera, ara que estic cuidant el papa, que fem memòria, no? El que passa que, clar, és que el meu pare es va haver de morir per fer memòria, no? I jo me'n recordo que tenia una llibreteta on anava apuntant totes les coses que m'explicava. I li vaig dir, mira, papa, que m'han demanat que faci aquesta obra de teatre. I mica en mica, doncs, el meu pare es va anar animant i em va explicar coses que no m'havia explicat mai. Doncs jo no sabia, per exemple, que els seus tiets no els van voler enterrar junts, la família de la meva tia, aquells secrets de família que totes les famílies tenim secrets i que quan menys te'ls esperes surten, no? I llavors, parlant amb el meu pare, jo vaig pensar, doncs potser, no m'atreveixo a fer una obra de teatre, però escriure monòlegs amb experiències particulars, doncs potser em serà més fàcil. Aleshores el meu pare em va explicar com va viure ell aquella nit i sobretot em va explicar moltes emocions. I a través de les seves emocions i de detalls molt concrets, detalls del tipus, a mi m'agradava una noia que vivia al carrer Unió, al costat de la presó, i jo sempre li deia coses i la noia passava de mi, i quan hi va haver la rierada va caure la façana d'aquesta casa. Diu, i vaig poder veure l'interior de l'habitació de la noia que m'agradava, i tenia un pòster del Duo Dinàmico. I clar, a mi aquests detalls em van ajudar molt a construir els personatges. Aleshores, el primer monòleg és el meu pare, però en tots els monòlegs hi ha una miqueta del meu pare. Vaig parlar amb d'altres persones, la pròpia Mariona Checa, que em va doncs, demanar que fes aquests textos, i ella em va explicar com era la seva experiència quan va viure a la Rierada, que tenia 7 anys i anava a l'escola Montserrat, i em va explicar com va ser la tornada a classe amb les seves mestres, que havien de dir a les nenes que moltes nenes no eren a classe perquè havien mort. Després vaig parlar també amb el Llàtzer Cañizar, que va participar com a actor quan ho vam estrenar, i em va explicar la seva història de la Rierada com a adolescent. També em va explicar un detall que a mi em va sobtar, no? I em deia que el Franco havia anat a l'escola i els havia tocat el cap, i ell, els nens, i ell va arribar a casa molt content, dient que el Franco m'ha tocat el cap, i clar, el seu pare es va enfadar molt. Llavors, a través de parlar amb gent de Rubí i amb el meu pare, em van explicar que hi havia un noi que era molt reivindicatiu, que va fer molts grafitis, doncs una mica denunciant la situació d'haver deixat edificar en zones inundables. Em van explicar una història que és la que em va costar més d'escriure. Una mare que havia de salvar els seus fills, i no us desvetllaré al final, però van pujar tots a dalt de la teulada amb els nens, i el nadó el van deixar al bressol, era l'últim que havien de pujar, i no el van poder, no se'l van poder endur a la teulada. Això també m'ho havia explicat el meu pare. I quan vaig escriure aquest monòleg vaig patir molt, perquè jo sóc mare de 3 fills també, i pensava, que fort haver de decidir què fas en una situació límit, no? Que et falten mans. I aquest monòleg és el que em va costar més d'escriure. Me'n recordo que jo en aquella època escrivia de nit a la cuina de casa, i havia de parar perquè m'emocionava. O sigui, jo em posava a plorar. I així doncs va ser aquesta història, no? Anava parlant amb diferents persones, i a través de detalls, perquè la història la sabem tots sabem com va ocórrer, doncs jo vaig fer aquests monòlegs a través de detalls, no? Doncs el pòster del Duo Dinàmico, el grafiti, els ulls d'un cavall que va morir penjat, que el meu pare em deia, no oblidaré mai aquells ulls. A partir doncs, de tots aquests elements que a mi em van corprendre molt, i sobretot que vaig descobrir també que el meu avi Patern havia format part de la Brigada de la Mort, jo tampoc això no ho sabia, a casa no s'havia dit mai. Doncs a partir d'aquests petits elements vaig intentar fer uns monòlegs molt vivencials i sobretot molt a flor de pell, no? De com persones molt diferents, doncs el meu pare que anava a treballar i que seguia la història a través de la ràdio, i ell m'explicava, és que jo escoltava el Joaquín Soler Serrano, que feia una crida i deia, és que l'agua se lo ha llevado todo, i tothom es va volcar, o sigui, no només la gent de Rubí, sinó Espanya sencera es va volcar, enviar mantes, enviar menjar. Doncs a través d'aquestes petites històries jo vaig construir els personatges.
2: Montse, has parlat de silencis del teu pare.
1: Sí.
2: Però tu creus que estàs recuperant aquest silenci també de la ciutat de Rubí a través de, o mitjançant aquesta obra?
1: Sí, de fet aquesta és la intenció, no? Quan us deia doncs, que el full de la història no es pot passar en blanc, una mica és per evidenciar aquestes persones que van perdre la vida, aquestes persones que van creure que podien edificar en zones on aparentment no hi havia perill i sí que n'hi havia, i sobretot persones que ho van perdre tot, fins i tot la vida, i d'altres que es van aprofitar d'aquesta situació, perquè, o sigui, l'any passat, imagineu-vos, l'any passat, amb una cosina meva, vam trobar, buidant un garatge, uns documents de la meva pròpia família, en la qual, doncs, un parent nostre es va quedar tots els diners de la indemnització quan ell no havia estat víctima. O sigui, això ha passat a la meva família. I en situacions com aquesta, no?, es cometen moltes irregularitats. I a Rubí, doncs, també va passar. Hi va haver moments de pillatge, de persones, doncs, que es van intentar lucrar, entre cometes, de la desgràcia dels altres. I en algun text, doncs, es fa evident això, no?, el poder del poble. Vull dir, la frase típica de només el poble salva el poble, doncs, és veritat. I sort d'aquesta solidaritat, perquè la Rierada va afectar a moltes persones de Rubí, de Terrassa, però la ciutadania es va entregar en cos i ànima. Aquella nit es van obrir molts cors, però també es van obrir moltes cases. I això és molt important, perquè quan ho has perdut tot, fins i tot família, o sigui, el meu pare m'explicava, diu, és que Fulanito tenia el fill agafat en braços i es va quedar amb la jaqueta del fill i el fill va marxar aigua avall. Doncs en situacions així, que ho perds tot, és molt important,
2: doncs,
1: la solidaritat.
2: Aquesta obra tan meravellosa que ens recordarà, bueno, un petit homenatge, no?, a totes aquelles,
1: sí,
2: persones que, com la teva cosina, no es va poder trobar el cos i és una mica, pues, donar-los el seu lloc, no?
1: Sí, sí, sí. Jo aquests dies he pensat molt amb el meu pare i pensava, estarà content, no?, que es pugui tornar a explicar aquesta història, sobretot perquè no torni a passar.
2: Sí, sí.
1: Que tenim la història de València molt recent, encara.
3: Molt recent. Jo vas parlant i recordo quan va passar a tot lo de la Dana, que parlàvem d'això i també jo crec que aquell programa se'ns notava molt emprenyades també pel fet de que haguéssim de repetir aquesta frase, no?, de només el poble salva el,
1: sí,
3: poble, però que realment hem de també depurar responsabilitats
1: polítiques.
3: I això no pot ser que només el poble salvi el poble, perquè vull dir, el poble, no?, els polítics han estat escollits pel poble. Llavors,
1: exacte,
3: davant també d'aquesta situació, no?, de canvi climàtic constant, en què ens trobem cada vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, no?, aquest estiu amb les pluges, ja no plou com abans o com jo recordo, no?
2: Jo he patit el terratrèmol a Granada, em va agafar allà al mig, o sigui que
3: hauríem,
2: ja us ho explicaré un altre dia,
3: de prendre consciència.
2: Sí, sí. I de fet, el que més sorprèn és que les coses no canvin, no?, que no s'estigui fent res, perquè clar, estem parlant de l'any 62, va ser, no?
1: 62, sí.
2: L'any 62, estem a l'any 2026 i continuen passant aquestes coses.
1: Sí, i no totes les ciutats tenen plans de prevenció. Uh-huh. Aquí ho deixo.
2: Escolta, Montse, per acabar així una miqueta parlant de l'obra, què ens espera? Què trobarem?
1: A veure, d'entrada, és una lectura dramatitzada que està escrita en un format que es diu lectura fàcil. No hi ha cap obra de teatre escrita en aquest format. Jo sóc una gran defensora de la lectura fàcil. La lectura fàcil és un tipus d'escriptura molt concret que l'objectiu de la qual és promoure la democratització lectora, que ningú quedi exclòs ni el dret de llegir ni el dret de ser informat. Aleshores, la lectura fàcil, cada línia expressa un concepte, una idea. Sí que és cert que en aquests monòlegs hi ha, en algun fragment, hi ha paraules molt poètiques, expressions d'una sensibilitat molt extrema que potser no lligarien del tot amb el concepte de la claredat lèxica, però el context sí. I per mi, doncs, també era important escriure-ho així, perquè tant de bo la lectura fàcil no existís. Si la lectura fàcil no existís, és que tothom, doncs, podria llegir amb facilitat i comprendre el que llegeix. I per això, doncs, també era, doncs, com una picada d'ullet a l'accessibilitat lectora.
3: Avui no ha pogut estar amb nosaltres el director de l'obra, Àngel Miguel. Com sí. ha sigut el procés de portar un text a l'escenari? Imagino que estan als assajos, tu.
1: Sí.
3: Ho has viscut
1: sí,
3: d'una manera especial.
1: L'altre dia vaig anar a l'assaig i em vaig emocionar molt perquè no sé, és que vaig pensar, uau, que fort, no? La forma com guiava els actors, l'emoció que es va generar, va ser molt... Jo ho vaig viure, jo vaig plorar. Per mi va ser veure les meves paraules a dalt de l'escenari, va ser molt especial. I em va agradar molt la interpretació de l'Àngel. Em deia, és que aquí vol dir tal cosa. Però, sí, sí, és que realment això és el que jo volia dir, no? O si tu fossis, o si tu et trobessis, o si fem paral·lelismes amb el dia a dia, amb la realitat... No sé, es va establir com una connexió molt, molt potent.
2: I ara toca connectar amb el públic.
1: A veure.
2: Què vols que es trobi la gent? Aquest divendres
3: no?
2: o aquest dissabte, que és el casino, no?
3: Sí.
2: El casinet, no es diu? Ara, com es diu?
1: El casino.
2: El casino. Sí. Ai, jo no sí. és perquè dic la sala al casinet. Ara estava jo aquí...
3: És més amigable. Sí.
1: Jo voldria que el públic s'emocionés, perquè jo crec que els records són la nostra segona pell. I penso que si el públic es pot commoure i es pot posar en la pell de les víctimes i en la pell dels qui van ajudar, doncs potser també això ens ajuda a fer més lligams entre tots, no? I a fer xarxa, que en definitiva la vida hauria de ser això, no? Fer xarxa.
2: Montse, moltes gràcies. Mira, et sorprendrem ara amb una cançó que el nostre tècnic ens ha preparat i aquesta te la dediquem per tu. Moltes gràcies i t'esperem que ens expliquis una mica la tornada un altre dia com ha anat l'obra.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Moltes gràcies.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisança de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: to take that test.
1: Change it.
2: Turn and face the strain.
1: Change it.
3: Ja us sentiu, comencem la setmana Valors a l'alça amb canvis, Pere Sánchez.
4: Doncs sí, amb Changes, del David Bowie, que és una cançó que sempre faig servir quan anem a parlar de canvis.
3: I per què parlem de canvis, Carles Banks?
5: Doncs perquè avui donarem la benvinguda a Bernat Ferrer. Ell és periodista i també serà el nou director de la revista Valors. Jo no sé si em sentiria capaç de substituir algú després de 23 anys al càrrec, però com que tampoc em toca a mi, ho entomarem amb il·lusió. No sé si a vosaltres us faria gràcia dirigir res.
4: Jo, a mi m'agrada que em manin, no sé, no manar, perquè sé que puc ser molt dictador. I dic així, d'acord.
5: Però està bé posar-se la censura un mateix, no?
3: Sí, jo amb prou feines puc dirigir la meva vida, així que potser que no intentem dirigir altres coses. Deixem-ho descansar, van.
5: Sí, a veure, jo no tampoc tindria cap problema, si puc dirigir alguna cosa i així treballo menys. No sé si és el cas, però...
3: Creus que dirigir vol dir treballar menys?
5: Depèn. Hi ha casos i casos. Sobretot, jo crec que com més alt està el poder, menys treballes. Però, bueno, ho deixarem aquí.
3: Ho deixarem per un altre dia, perquè avui el tema són aquests canvis, que serà el plat principal del menú que hem preparat per avui i que té moltes altres coses, molts altres plats que segur que us agradaran. Carles, Pere, ens hi posem?
6: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
3: I la primera parada, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Banks. De què parlarem avui, Carles?
5: Hola, Laura, com estàs? Doncs avui et volia parlar d'una notícia trista, i és que fa pocs dies va morir Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya fins aleshores. Ella vivia a Bruguera, un petit poble del Ripollès, on tenia un ramat d'ovelles i cabres que pasturava cada dia, tot i tenir 99 anys.
3: I és curiós perquè de seguida es va començar a escampar la notícia, no? Tothom en parlava, i això que acostumem a fixar-nos poc en el que passa fora de l'àrea metropolitana.
5: Sovint no ens hi fixem gaire, tens raó. El cert és que la pastora era una figura molt coneguda a Catalunya per la seva història i tenacitat. Va néixer a Sant Martí d'Ogassa i va començar a pasturar amb només 5 anys. En aquella època l'ofici de pastor era familiar i tampoc li quedava més remei. Així tot, no ho van tomar amb mandra, sinó que ho va fer amb amor, un amor que li ha perdurat tota la vida.
3: Un amor, però, Carles, que sembla que cada cop té menys gent.
5: És que fer de pastor no és una feina fàcil. T'hi has de dedicar tot l'any perquè el ramat no fa vacances. Mm. Seria una frase una mica d'aquell sogre pesat.
3: Però és important remarcar-ho.
5: Ho és. A més, m'ho han dit molts pastors. Ara bé, ella també ha estat una inspiració per molts joves ramaders que estaven aprenent la professió. Hem de tenir en compte també que des del 2008 existeix l'Escola de Pastors de Catalunya, que ha ajudat a revifar la implicació de les noves generacions al camp.
3: Que imagino que és un sector que ha viscut als i baixos i que, a més, requereix molta dedicació, no?
5: És molt difícil i no tothom n'està preparat. Tampoc és un sector que doni molts diners. Sovint és una feina que s'idealitzes de la ciutat amb la idea bucòlica de la vida tranquil·la i calmada, però ben bé no és del tot així. De fet, ja que parlem de la Marina, hi ha un llibre que relata la seva vida i que recomano molt, que es diu Una vida a les muntanyes, que el va escriure l'Abraham Urriols, periodista de TV3, i que ens ajuda a entendre la realitat d'aquesta vida, que es pot gaudir molt, però que no és un món perfecte, ni molt menys. Va, vols que t'expliqui un parell d'anècdotes de la Marina, que em penso que t'agradaran?
3: Sisplau, aviam per on surts avui.
5: Mira, com ja t'he dit, ella vivia a Bruguera, als peus del Taga, i per ella Barcelona li quedava molt lluny. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi, que molta gent diria, ostres, crec que és el moment més important de la meva vida, doncs ella no va anar al Parlament a recollir el guardó. Bàsicament perquè havia de cuidar el ramat, que clar, no se'l podien dur a Barcelona. Doncs bé, un any més tard sí que van al Parlament. Per què? Doncs per donar suport a les mobilitzacions de la revolta pagesa. Per mi, tot una referent.
3: En aquell cas, Barcelona no quedava tan lluny, no? S'han de tenir les coses ben clares per no anar a rebre la Creu de Sant Jordi.
5: No, claríssimes. De fet, en volia parlar per posar en valor tot el coneixement que espera el món de la pagesia quan mort un ramader. L'ofici de pastor és molt complicat i cal que algú l'ensenya a un altre perquè, si no, la tasca es fa impossible. Ella no sabia ni llegir ni escriure, però a banda del seu coneixement, el camp també va contribuir a la difusió de les tradicions orals i cançons populars del país. Així que, per tancar, vull desitjar una llarga vida a les tradicions i al món de la ramaderia, que tan malament es tracta tantes vegades des de Barcelona.
3: Escolta, Carles, aviam si te'ns acabaràs fent pastor.
5: És una de les idees que puc tenir a la vida, potser.
3: Ai, que n'haurem de parlar un dia. Fins ara.

0: La revista Valors encara un nou curs que ha començat amb un especial sobre la il·lustració. En parlàvem a l'inici de la temporada, però hi ha altres novetats que van més enllà de les pàgines i que avui volem compartir amb vosaltres. Durant 23 anys, la direcció d'aquest projecte ha estat a les mans dels seus fundadors, de la Maria Coll i en Joan Salicru. Però fa uns dies, en plena setmana del llibre, es va presentar un canvi a la direcció. Carles.
1: Doncs sí, el Col·legi de Doctors i Licenciats en Filosofia i Lletres, Bernat Ferrer, va anunciar que hi haurà un relleu de Maria Coll i Joan Salicru com a codirectors després de 23 anys al càrrec. Joan Salicru segueix com a director, com a editor, i Maria Coll seguirà vinculada al projecte a través del Consell Assessor. Qui el substitueix a la direcció, com bé dit, és Bernat Ferrer, periodista que ha treballat en diferents diaris com Nació Digital o El Món. També ha treballat a la Fundació Bofill i altres publicacions, però ara aterra a Valors per primer cop i per primer cop també es canvia la direcció de la revista. Així que estem encuriosits per aquest canvi de rumb i pel que vol aportar el projecte i, per què no, també el nostre programa del qual la revista és el germà gran.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nou director de Valors, Bernat Ferrer. Com està?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvingut. Aquest germà petit, podríem dir, de la revista Valors, que és el Valors a l'alça.
2: Moltes gràcies.
0: Com s'entoma això de ser el primer director de Valors, substituint les persones que van parir aquest projecte i que l'han dirigit durant tants anys?
2: Bé, vist així, és un repte, no?, una miqueta allò, veure com un precipici, podríem dir, no? Ara hem, no?, just acabat de presentar això, doncs, el número 250 de Valors, que és un mèrit, no?, que ens en podem felicitar, no?, com a sector, doncs, del periodisme, com a sector de la cultura en catalana, no?, que una revista amb tota aquesta intencionalitat, doncs, hagi celebrat el número 250. I bé, doncs això, doncs, parlant-ho, doncs, amb la Maria i amb el Joan, doncs, van fer la proposta, doncs, d'entomar aquesta nova etapa. I bé, doncs sí, hi ha una certa por, no?, però il·lusió alhora, doncs, per continuar tirant endavant tota aquesta història.
0: Ara sembla que aquesta primera pregunta fos perquè agafi més por, eh? Però,
2: una mica,
0: però
2: no, una mica.
0: No, home, no. Tot el contrari. De fet, ara que parlava d'aquest mèrit, no?, del número 250, en un moment en què tothom pot publicar, tothom pot opinar a qualsevol lloc, gairebé, què ha de justificar l'existència d'una revista com aquesta?
2: Bé, o sigui, en els temps aquests actuals de la immediatesa, aquest és el gran davant, no?, de sempre de dir, ara que tothom pot publicar, tothom pot ser una font, és tothom una font fiable? Tothom és o sigui, el periodista té alguna capacitat de filtre? I un, ens hem de preguntar si tenim capacitat i l'hem exercit bé o no, que això seria tot un debat. Però si ens creiem que sí i que tenim una capacitat, doncs, de curar una sèrie de continguts, no?, una miqueta la feina que fem és preparar els continguts el màxim d'acurats possibles que puguin ser per oferir-los a la nostra audiència, no?, i que l'audiència pugui dir, ostres, d'això, ja sigui, doncs, ara estem parlant de Valors, doncs, però qualsevol altra de les revistes en català de l'APEC, associades a l'APEC, també seria, doncs, el mateix valor de dir, ostres, jo hi confio amb aquesta prescripció que m'han fet l'equip de redacció que hi ha al darrere. Perquè al final, moltes vegades nosaltres el que fem és això, és seleccionar, però la veu, no?, amb el número 250 ho vam veure clarament. Hi havia tota una sèrie de noms d'allò més potents que els posàvem a primera fila i la veu de Valors és molt mínima. La feina és aquesta, de dir, de presentar-los, de fer-los lluir.
0: Aquesta confiança, m'ha agradat que ho digués, perquè a vegades tinc la sensació que cada vegada costa més que algú confiï en tu o en un projecte i poder transmetre, no?, aquesta porta oberta.
2: Costa molt. Vull dir, en un moment, no?, en què hi ha moltes incerteses, els periodistes no som ningú per dir on som ni on anem, no? I per això hi ha una sèrie de gent experta, no? I una miqueta la nostra feina, doncs, és això, és buscar-la i poder-la presentar amb aquesta sèrie, doncs, de comunitat que tenim a l'entorn, no?, que ens fa confiança. I una miqueta aquest seria la un dels reptes, no?, que podem continuar tenint com a sector, no?, i trobar noves veus que ens ajudin a explicar nous punts de vista, que ens ajudin, no?, doncs, a conèixer quins valors precisament estem tenint com a societat, no?, en aquest món líquid, no?, que tots plegats vivim.
0: Vostè en això té bastanta experiència, tal com ens explicava abans el nostre company Carles Bancs. Té una trajectòria molt llarga en diversos mitjans digitals, sobretot de diferents tipus, escrivint-hi també en el sector de l'educació, de la igualtat. Què creu que pot aportar ara a la direcció de la revista Valors? Quins són els objectius, si és que ja se'ls ha marcat, que suposo que una mica sí, que ens pot compartir?
2: Bé, jo és això, jo estic molt vinculat doncs, al món de ara últimament. Vaig començar com a periodista més de l'àmbit polític i últimament doncs, m'he centrat més en educació i desigualtats. No? I en tota aquesta trajectòria sempre hi ha hagut... És un tema que amb el Joan, no? el codirector fins fa no res de la revista, hem parlat molt, no? De dir... qui té accés, no, als mitjans de comunicació, no? Qui està legitimat per parlar, qui no, quines veus s'escolten, quines veus no s'escolten, no? I, bueno, que això ja ho teoritzava Chomsky, diguéssim. I una miqueta, doncs, potser el que seria molt interessant és trobar, doncs, o sigui, que Valors fos també un punt, no?, doncs, de trobada del que és el conjunt de ciutadania, no?, que estem a Catalunya, més enllà de les veus oficials que sempre hi ha, no? Doncs hi ha molta gent que té moltes coses molt interessants a dir i que moltes vegades no se'ls escolta precisament doncs, per una sèrie de dinàmiques que tenim com a societat, no? I com a societat catalana i com a societat occidental en general, eh? Això s'està passant a tot arreu. I que moltes vegades, no?, ens fa com... no ens ajuda a comprendre el món tal com és en totes les seves complexitats. Aquest seria un repte que podríem arribar-nos a plantejar.
0: De fet, cada número de la revista Valors és monogràfic, se centra normalment en una pregunta central i a partir d'aquí va desgranant continguts i ja veus que parlen sobre això. Quins temes creu que serien interessants a tocar que potser encara no s'ha aprofundit gaire?
2: Bé, la llista de temes...
0: 150 números...
2: La llista de temes en què ha aprofundit Valors és immensa, és brutal. Tenim un corpus, no?, doncs de coneixement espectacular. Què tenim més endavant, no? Doncs per... Bé, sempre hi ha preguntes, no?, que ens hem d'anar fent. Per exemple, ara aquest estiu estava llegint un llibre de l'Antoni Vives, que és un... Ara el nom no en sortirà, però ell representa que explica la seva experiència a la cort de Mohammed bin Salman, el príncep hereu d'Aràbia Saudita, i ell explica molt doncs, que estem entrant en un món asiàtic, no? El segle XXI diu que serà el món d'Àsia i que no l'entenem prou, no?, els occidentals. Doncs, bueno, doncs això, tenim gent molt potent a Catalunya, no?, que té molts lligams amb Àsia, doncs això potser doncs, seria una manera una pregunta que ens podíem fer, no? Ens podíem fer també una pregunta més local, no?, de què és ser català actualment, no? Ara hem viscut el Mundial de Futbol, no?, i hi ha hagut polèmiques, no?, l'expresident del govern espanyol que va dir Francia està molt bé en que no jueguen franceses, no? bueno, doncs també què és, no? Què és ser francès, què és ser català, què és ser espanyol, no? Hem tingut la crisi migratòria a Ceuta. Ceuta és espanyola, és marroquina, doncs, bueno, doncs, això, portar-ho en un espai català, doncs, fer-nos aquestes preguntes, no? O sigui, qui som nosaltres, qui són ells? Això seria un debat interessant. Bé, van sortint coses molt de que són preguntes del dia a dia, no? No ho sé, un altre tema és l'auge de l'AFD a Alemanya, a l'extrema dreta, això aquí a Catalunya com es trasllada.
0: I més en un curs on tindrem unes municipals.
2: Correcte, és molt curiós, no?, perquè sempre que tradicionalment guanya un partit d'extrema dreta arreu del món, doncs els altres partits d'extrema dreta se'n feliciten, i per exemple vam veure doncs, com l'extrema dreta francesa no felicitava gaire l'extrema dreta alemanya, perquè, clar, vull dir, hi ha tota una història darrere això. Llavors, bé, què passa, no? Tot aquest... Són iguals totes les extremes dretes, és igual l'Aliança Catalana que Vox. Bé, doncs, bueno, doncs tenim molts reptes de davant.
0: Veig que té una bona llista, una bona pluja d'idees ja, eh? Per tant, a treballar des del primer moment. Abans em citava Chomsky. Quina és la seva relació amb la filosofia?
2: La meva relació amb la filosofia seria... No seria molt profunda, la veritat. Jo he sigut molt un periodista de diari, a la carrera feia amb la conya, i clar, jo vaig fer la carrera el 2000, llavors començava a sortir internet, i dèiem, oh, això d'internet no és un diari, és un minotari. No?
0: I
2: ara estem veient amb les xarxes que estem aquí, no? I precisament el valor de valors, no? És de dir, no, fem un pas enrere, no? El dia a dia hi ha qui l'explica, no? I anem a preguntar més aquestes coses de fons. Que això seria, no? També, doncs, enllaçar amb la filosofia. L'assaig és un dels gèneres, no? Doncs que sempre m'han interessat molt. Doncs, ara parlàvem això, doncs, el llibre de l'Antoni Vives, sociòlegs francesos, seria molt francòfil en aquest sentit. No, doncs, bueno, vindríem a, per aquesta banda, l'aproximació al món de la filosofia.
0: Aprofitaré per preguntar-li pels valors. Ja m'ha anat parlant, cosa que em sembla molt bé, perquè vol dir que ha fet els deures, però quin paper creu que juguen avui dia en la nostra societat i quins són essencials o haurien de ser essencials i potser s'estan descafeïnant?
2: Hi ha un valor que m'agrada molt i que el tenim molt poc treballat, no? En el fons és la fraternitat republicana, no? Que fins i tot a França mateix la cosa s'ha devaluat, no? Però el que és l'entendre l'altre, l'entendre, no? Doncs de que tu estàs malament perquè estem en un moment, no? Doncs de crisi, que tots estem precaritzats, però que n'hi ha uns altres que també estan precaritzats i potser estan pitjor, no? I entendre que tots plegats en conjunt potser és la manera, doncs, com ens en podem en sortir. Això seria un valor que penso que s'ha de reivindicar molt més del que fem, no? Perquè precisament les xarxes el que ens estan tibant és cap a l'altre punt, no? Doncs dels gimbros, els tecnobros, que això, doncs, ho tinguem en el valors, doncs, sobre la taula molt, molt, molt aviat. Amb tota aquesta individualització que ens està venent, no? Doncs una determinada elit de Silicon Valley, bueno, doncs això s'ha de confrontar amb aquest sentiment, no? Doncs més de comunitat, jo penso.
0: Ha parlat de confiança, de comunitat, de fraternitat. És el missatge que li agradaria donar des d'aquesta direcció recent estrenada als lectors de la revista Valors?
2: Evidentment. Sí, una comunitat, doncs, que de lectors fidels, lectors en paper, lectors en digital, oients a la ràdio i també espectadors, doncs, a la televisió, en parts concretes. Bueno, fem una comunitat, no? I entre tots la intenció serà de fer-la més gran, de fer-la més densa, podríem dir, una miqueta amb la idea aquesta, doncs, de dir, creiem que hi ha uns valors que val la pena exprimir, no? I fer-ne partícips al conjunt de la ciutadania. I per això som aquí.
0: Durant aquests 23 anys ha seguit més o menys de prop la revista Valors. Sé que amb un dels ja ex-codirectors, Joan Salicru, es coneixen.
2: Correcte, ens uneix una amistat de fa temps. Sí.
0: Any 2000, no?, amb l'inici d'internet, a la facultat. Ha pogut seguir, per tant, una mica de prop l'evolució que ha tingut la revista?
2: L'he anat seguint. Sobretot, diguéssim, a partir del que seria la introducció, no? Doncs de la nova maqueta, el color, amb tota aquesta nova etapa. Abans, sí que és cert, no?, que ets jove, jo sóc d'Igualada, el Joan, el codirector de Mataró, Ventadoró, quedava molt lluny, i diguéssim, això, jo potser, doncs tenia unes preocupacions, doncs, molt més això, molt més del dia a dia, no? I amb el temps, no?, hem anat com confluint cap aquí. I sí, llavors el que abans la pregunta que em feia, no?, de quins valors falta tocar, ostres, els valors que s'han tocat en tots aquests 250 números són molts. Recordo també un número de si tenim dret a conèixer els nostres orígens, no?, en un moment en què les gestacions subrogades estan molt sobre la taula, les mares soles, no?, com això impacta, doncs, en els nanos, no?, que també són unes noves vides. Hi ha alguns números molt, molt interessants i que convido, doncs, a tothom que no els conegui, doncs, a buscar-los a la xarxa i gaudir-ne.
0: M'ha parlat de color ara fa un moment, d'aquest color que jo crec que és un dels trets distintius de la revista des de fa uns anys. En un moment m'ha fet pensar en un article de dubtosa rigorositat, també li diré perquè vaig veure a Instagram, però que deia que el món estava perdent color.
2: Correcte.
0: I no sé si era cert o no, o si simplement eren uns exemples ben escollits, però em va fer reflexionar que potser sí, no? Que sembla que estem perdent una mica de color, de llum, en algun sector.
2: Això que li deia, de que jo he estat ara molt vinculat sobretot amb el món comunicatiu d'educació, i els joves actualment van o blancs o negres, o la samarreta del seu club, no? Sí. Que després aquí sí que és on es permeten anar de qualsevol color, i paradoxalment, no els hi fa cap mena de recança posar-se un color rosa o un color lila, no? Que potser podria estar associat anteriorment amb coses molt més femenines. Però si és roba que ells s'han de posar, és o blanca o negra. I potser algun gris mono... Vull dir, molt poca xitxa. Sí, el que dèiem un altre cop de les xarxes, hi ha un cert interès, no?, doncs de que la cosa sigui cada cop molt més uniformitzada i molt més, molt poca vida, no?, i valors. Precisament el 250, no?, teníem una portada ben viva, tots els altres hi han hagut, no?, grocs, blaus, doncs sí, ens falta color a la vida.
0: Seguirem posant-la des de la revista Valors, ara amb Bernat Ferrer al capdavant com a nou director d'aquest projecte que ja té 23 anys. Benvingut a la família de Valors.
2: Moltes gràcies.
0: I sempre que vulgui pot passar per l'estudi i també explicar-nos coses.
2: Perfecte.
0: Que vagi molt bé i molts èxits.
2: Merci.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Bernat Ferrer al productor i guionista de Valors, ara els de Carles Bancs. Carles, queda subratllat.
1: Doncs el que em volia subratllar és el que ha dit sobre que en un moment on tothom pot opinar i tothom pot ser una font, el que és important és que els periodistes sapiguem distribuir-les, sapiguem gestionar-les i li donem un bon producte al nostre oient i que pugui confiar en nosaltres.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Aquesta temporada ens continua acompanyant el periodista Ramon Radó per destacar el perfil d'una persona. Aquesta vegada, però, en lloc d'escoltar-lo cada setmana, ens visitarà un cop al mes. Ramon Radó, com estàs? Ben tornat.
4: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Com ha anat l'estiu?
4: Bé. Sempre va bé.
0: Sempre va bé.
4: Fa molta calor, però...
0: Sí, això crec que ho hem notat. Qui més, qui menys, ho hem notat i ho hem patit.
4: Massa.
0: De qui comencem parlant aquesta temporada?
4: Doncs mira, Laura, he pensat que per començar una secció de ràdio, la temporada, qui millor que un dels grans noms de la ràdio del país? Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Aquest mes, concretament el 5 de setembre, ha fet 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català després de 40 anys de dictadura. I el gran impulsor va ser Joaquim Maria Puyal.
5: Bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Mafifa lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional, facultats Nisquens se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell que diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha cap un cantó i aleshores en Cruyff, la part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut perdut, es vegades la pilota.
4: Això és la retransmissió del Barça a les Palmes, del setembre del 76. El lèxic ja es veu potser no tan actual com el que ens té acostumats, el que ens tenia acostumats fins a uns anys amb Puyal, que va ser un home que va ser pioner perquè es va atrevir a fer una cosa que encara que sembli senzilla, explicar un partit de futbol a uns aficionats en la llengua d'aquests aficionats, ningú s'havia atrevit a fer fins aleshores. Laura, aquí, més enllà del joc de paraules, he de reconèixer que no era fàcil. L'any 76 Franco havia mort, però el franquisme encara no havia mort del tot, i després de 40 anys de persecució del català no era fàcil apostar per començar a retransmetre els partits del Barça en aquesta llengua. Però a banda de pioner, Puyal també va ser un model, perquè després d'ell n'han vingut molts més, periodistes que han narrat partits de futbol en la mateixa llengua que Puyol, però també amb el mateix estil, amb la mateixa estructura de programa, etc. Potser per això són tants els que s'hi refereixen com el mestre. De fet, en el camp de la comunicació, els partits de futbol a la ràdio deu ser dels pocs àmbits on el català és majoritari.
0: I que ara ens sembla la cosa més normal del món, Ramon, però és això, ens imaginem 5 dècades enrere, hi ha molta gent que mai havia escoltat un partit de futbol narrat en català, i ara ens sembla impossible, no, imaginar-ho?
4: Sí, aquests dies es parlava també, no, del que va costar de la direcció de Ràdio Barcelona convèncer la cadena SER de Madrid de dir, no, és que els partits es poden retransmetre en català i la gent els entendrà, no? La pregunta que els feien era, però la gent ho entendrà si ho feu en català?
0: Aquests dies, déu-n'hi-do, des de principis de mes que s'ha anat recordant aquesta efemèride, Ramon.
4: Sí, és això del periodisme actual, que quan es parla una cosa se'n parla molt. N'hem parlat molt, hem fet tots aquests homenatges que normalment sembla que estiguin reservats per quan algú es mor, i és allò que pocs mots podria això afegir al que s'ha dit, però podem destacar 3 aspectes de l'home que entre 1976 i 2018 va retransmetre més de 3.000 partits en català, primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio.
0: Quin seria el primer aspecte?
4: En primer lloc, Puyol i la llengua, no? Si els catalans i les catalanes hem col·locat Puyol al nostre particular panteó, és sobretot perquè ha estat la veu del futbol en català. Però és que a banda de retransmetre els partits en català, per Puyol la llengua és bastant més que això. Ha estat un periodista preocupat per la llengua, que sovint corregia els companys de retransmissió si feien alguna errada, o fins i tot es corregia ell mateix. Simplificant-ho una mica, no només es tractava de fer un català, sinó de fer-ho un català viu, adequat, correcte, modern, comprensible i que connectés amb l'audiència. En aquí va tenir l'ajuda del lingüista Jordi Mir, que el va assessorar a l'hora de trobar aquest lèxic. Però sobretot és important perquè Puyol recupera expressions de la premsa esportiva i de les retransmissions dels anys 30. Ni el Barça, ni la Catalunya, ni el futbol de 1976 s'assemblaven gens al Barça i la Catalunya i el futbol d'abans de la guerra. És allò que un professor meu qualificava de l'etnocidi franquista. Però tot i així, Puyol aconsegueix teixir un fil que uneix les dues èpoques amb paraules com Ursai, Flequit, Bimba, Hens, Destraler, Barraca, Castanya o el mític Escapolir-se de l'Escomesa.
0: Una riquesa lèxica que jo crec que és innegable, però també tot un repte, no, Ramon? Perquè és molt important que tingués cura i que apostés per la llengua des d'un principi, però apropar-la en un moment, com dèiem, que veníem de dècades convulses...
4: I que suposo que era molt senzill acabar anant a buscar els equivalents castellans.
0: Clar.
4: No? Que era potser el que era més fàcil, que la gent estava més acostumat. Però ell aconsegueix trobar un estil nou. De fet, i això és curiós, vull dir, més enllà de la llengua, tu escoltes una retransmissió de futbol en castellà o escoltes una retransmissió de futbol en català, de futbol d'ara, i ja notes que els estils són diferents.
0: Totalment.
4: Sí, encara, no?
0: Tenim Puyol, ui, Puyol era un altre. No sé si mereixerà secció algun dia de Ramon Redó. Tenim Puyol i llengua, què més?
4: Puyol i el futbol. No? És a dir, el futbol té aquella cosa màgica que, més enllà que tots volem que guanyi el nostre equip, és capaç de fer embogir persones de qualsevol edat, sexe, ètnia, classe social o nivell acadèmic. En aquest sentit, a mi em fa molta gràcia pensar que Puyol és una persona llicenciada en Filologia Romànica i en Ciències de la Informació, doctor en Lingüística, que ha fet programes d'èxit a la televisió, que és membre de la secció filològica de l'IEC, que ha escrit i reflexionat en articles i en llibres sobre el paper dels mitjans de comunicació. Però quan el Barça marca un gol, passen coses com aquesta.
6: Mira que si l'Urruti la parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 a la segona, que amb la pilota Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti.
4: Bé, embogeix completament. En aquest cas, com ens fa notar en Pere, no és un gol, és un no gol.
0: Sort que algú en aquest programa ja entén de futbol, perquè si hem de dependre de tu i de mi em sembla que no aniríem gaire lluny.
4: Però això seria en el fons l'anècdota, no? El que és cert és que Puyol sempre ha vist i sempre ha reflectit el futbol com un fet social, com alguna cosa que va més enllà de veure qui aconsegueix ficar la piloteta dintre la porteria, no? Potser per això, quan el Barça vivia moments convulsos, sempre els seus editorials eren una brúixola paraula per saber quin rumb s'havia de seguir, i quan l'actualitat ho requeria, doncs marxava del futbol i era capaç doncs de parlar del judici al govern de la Generalitat empresonat després de l'1 d'octubre, o recordar Ernest Lluc després que l'assassinés ETA, i fins i tot ja doncs amb casos molt extrems. Jo sempre recordo fa molts anys un partit del Barça amb un equip valencià, però no sé quin, que mentre anava retransmetent les passades i parlaven d'expressions i refranys valencians, va acabar dient allò en mig partit: no és casualitat que el poeta més emblemàtic de Catalunya sigui Salvador Espriu i el del País Valencià Vicent Andrés Estellés, que és la frase que mai t'esperaria sentir en una retransmissió d'un partit de futbol.
0: Gens ni mica. De fet, tot això configura, no?, aquest estil tan propi que tu deies abans, i moments com el que escoltàvem fa una estona que han acabat formant part de la memòria col·lectiva.
4: Exacte. Sí. Bé, jo entenc que també això li ha permès connectar amb l'audiència, perquè més enllà que l'estil o l'estructura fos la mateixa que altres retransmissions en català, sí que és veritat que el bagatge cultural, intel·lectual d'en Puyal et permetia anar més enllà i a partir del partit de futbol doncs començar a volar.
0: I Ramon, breument, hem d'acabar parlant de l'últim aspecte que volies destacar relacionat amb Puyal, que és?
4: Sí, podem parlar doncs de Puyal i el periodisme, no? Bé, ara comentàvem que a tots els articles i els llibres sobre comunicació, però sí que és cert que en un temps en què l'actualitat va molt ràpid i el periodisme sempre acaba traient el fetge per la boca, Puyal intentava pausar i reflexionar, no? fent la metàfora d'estralera futbolística, no? Ell era un periodisme més de joc de possessió que no pas de contracop. És un periodisme que ja no es porta i que no sé si és possible fer. Potser per això tots els reportatges i les cròniques que hem sentit aquests dies sobre els 50 anys de futbol en català han tingut un gran absent, que és en Joaquim Maria Puyal, que és una persona que des de fa anys evita la projecció pública, no se'l veu per la tele, no se'l sent a la ràdio, i tot plegat doncs ha cultivat aquesta mena d'aura de misteri que envolta el personatge, que probablement ha contribuït a mitificar-lo encara més.
0: Totalment. Però està bé, Joaquim Maria Puyal.
4: Sí, que no suposo que se sabria.
0: Ramon Rodó, moltíssimes gràcies per repassar aquest personatge, aquesta persona que és Joaquim Maria Puyal. Fins a propera.
7: Per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral. Com sempre, de la mà d'Oriol Toro, membre de la companyia Vivint del Cuento. Enguany tornem a recuperar contes que han estat publicats a la revista Valors, i aquesta setmana és el torn d'escoltar Un dia qualsevol, de Beatriz Álvarez.
8: Passen les hores i la Rosa no truca. És estrany en ella, però fa temps que tot en ella és estrany. Sembla que ha canviat d'amigues, un grupet que va amb ella a gimnàstica o pilates, com es diu ara. Em sento trista. La trobo a faltar. M'agrada quan estem juntes i no m'agrada alhora. És com si alguna cosa hagués transformat l'amistat en silencis i desconfiança. La Pepi m'ha fet passar, sempre tan amable i riallera. Anar a casa de la Rosa és una festa. Camino pel passadís ansiosa de parlar i abraçar. Sí, és allà, però no hi és en realitat. Vull plorar i m'aguanto. L'olor de maquillatge barat i laca d'ungles m'abadeix per un moment del dolor. Saluden efusivament i intenten apropar-me al guirigall infame on la Rosa no para de riure. Mirades buides, envoltades de colors de moda, secrets a cau d'orella. No sé qui redimonis són aquestes celebrities. Diuen que marquen tendència. Està cool, en diuen. La pobra Pepi no entén res, només plora. M'ho ha explicat la mare venint del mercat. La seva filla no menja i mira sempre el mòbil. Sóc un adolescent, com la Rosa, la Marina i el Pol. Em sento rebel, curiosa, entusiasta, visceral, de vegades fins i tot bipolar, però sóc feliç de ser com sóc. I la Rosa no és rara, només se sent perduda. Desitjo estimar, lluitar, plorar, fracassar, viatjar, sentir. I ella també ho vol. Potser avui serà el dia. Avui m'he llevat com si volés. D'aquells dies que saps que són especials, sempre he pensat que si sents i creus molt, molt fort que alguna cosa ha de passar, la màgia apareix i tot es transforma. Potser avui serà el dia que la Rosa aparegui per l'escola. Sovint miro el seu pupitre, les seves coses col·locades, com sempre, al quadern ple de dibuixos, i la trobo a faltar. Sento un buit i crec que un dia tot tornarà a ser com abans. Passen les hores i el crepuscle es divisa per la finestra. Durant el descans, m'he aixecat a agafar el quadern de dibuixos. Quin talent! És un artista! Uns ulls resplendents, un coet amb espurnes infinites, un bosc encantat, una poma arrodonida i perfecta, cels i horitzons de colors suaus i vellutats. Tanco la llibreta amb llàgrimes. Els somnis d'artista es van esvair, però tornaran perquè realment ella no va desitjar mai abandonar-los. Han estat només uns dies estranys, un viatge equivocat. I quan ja tot va ser un record, la mare i la Pepi parlen, ploren i s'abracen aixugant-se les galtes rosades. Vida que torna i brolla. La Rosa baixa les escales amb salts descomunals, com sempre. Sota el braç, les carpetes de dibuixos i la mirada plena de vida ens envolten de joia. Vull plorar, vull cridar, vull no tenir por. Em sento feliç de ser com sóc.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.

0: ha silencis familiars que passen de generació en generació, silencis que amaguen dolor, culpa, preguntes que ningú s'ha atrevit a fer, però què passa quan una persona decideix trencar aquest silenci i mirar de cara allò que durant anys ha estat impossible d'explicar? El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'obra de teatre No miris, produïda per Cultura i Conflicte, que podeu veure fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona. Està protagonitzada per Marta Marco i Pep Cruz, entre d'altres, i ens parla de la història real dels silencis viscuts a la família de Verónica Stahestange, que és filla de represaliats per la dictadura xilena i neboda d'un repressor. De seguida en coneixem més sobre aquesta història, perquè per parlar-ne ens acompanya la guionista de l'obra, Teresa Turiera Puigbó. Benvinguda, com està?
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Som esclaus del passat dels nostres avantpassats?
1: Evidentment, som esclaus dels avantpassats de la família i del que tot el que es constitueix com un relat col·lectiu també, o com una manca de relat col·lectiu. De fet, s'ha demostrat científicament que les persones que han sofert un trauma molt gran, pot ser una guerra, pot ser un genocidi, pot ser de molts tipus, aquest trauma i la manera com van respondre a aquest trauma es transmet genèticament.

0: dura, com pot ser la tortura, o bé han descobert en algun moment de la seva vida que en el si de la seva família hi havia un repressor. I aquest va ser el cas de la Verónica Estay, que és un cas molt polièdric, perquè a la seva família ella és filla de... Els seus pares van ser represaliats per la dictadura de Pinochet, es van haver d'exiliar a Mèxic, però ella va créixer enmig d'un silenci familiar d'algú de qui ningú en volia parlar mai, i aquest silenci era que un dels seus tiets, el germà del seu pare, inicialment membre del Partit Comunista, es va acabar passant a l'altre bàndol i va acabar sent com un dels grans repressors de la història de la dictadura xilena. Aleshores, és aquesta història tan, tan complexa que ella ha anat desgranant, ha anat estudiant i que n'ha fet la seva vida, perquè ella es dedica precisament a estudiar i a ensenyar la semiòtica de la memòria.
1: És realment una història molt interessant. Ara comentava que Verónica Estay va créixer enmig d'un silenci familiar. Com és que ens costa tant parlar del nostre passat familiar a dins de la família mateix?
0: Mira, si pensem, per exemple, en el cas de casa nostra, la Guerra Civil i el franquisme van imposar silenci als nostres avis durant molts anys, més enllà del trauma que haguessin patit o no, i a vegades fa falta que passi temps, que sigui ja no la segona generació, perquè de vegades la segona generació detecta que hi ha racons dels seus pares que és millor no burxar, perquè són coses doloroses. En canvi, la tercera ja hi ha prou distància per poder prendre coneixement d'aquests fets, siguin els que siguin, i el sol fet de verbalitzar-ho ja és terapèutic per a moltes famílies i pel col·lectiu de la societat en general. Per això és tan necessari que en parlem, siguin del bàndol que siguin qualsevol circumstància, que es parli de què va passar en el passat i que no oblidem perquè no es torni a repetir en el futur, evidentment.
1: Mm-hmm. No sé fins a on podem explicar, però la protagonista de l'obra arriba a comprendre els dos bàndols de la seva família, tant el represaliat com aquest oncle que era torturador, considerat el gran traïdor de la història de Xile, de fet.
0: Mira, comprendre no vol dir necessàriament justificar, sinó intentar entendre els motius pels quals una persona, entre cometes, normal, una persona que va ser un molt bon pare pels seus fills, i aquí la seva filla, que també és una de les protagonistes de l'obra, estima moltíssim, estimava, en un moment donat i per unes circumstàncies concretes va poder convertir-se en un repressor i en un torturador i acabar participant en l'assassinat de tres persones que havien sigut companys seus al Partit Comunista. La Verónica el que intenta és comprendre les circumstàncies que ens poden empènyer qualsevol cap al mal, i el que ens diu és que qui fa el mal no és un monstre, és un humà. Precisament els humans tenim molts defectes, i és això el que ens fa humans, i és això el que ens hauria de fer pensar, com la falta d'atenció cap als altres. Mira, l'Anna Arendt, que va tractar molt tot aquest tema de la banalitat del mal, deia que és aquesta falta d'atenció cap als altres, de fixar-nos en què està passant al nostre voltant, el que ens pot empènyer cap al mal, més que no pas mals instints que puguem tenir de naixement. I crec que és una frase que fa reflexionar.
1: Totalment. De fet, fins al 18 d'octubre dèiem que es pot veure l'obra Numiris a la Biblioteca de Catalunya, però de fet ja l'havíeu estrenat al Festival Grec el mes de juliol. Com va ser en aquell moment la rebuda del públic?
0: Efectivament, doncs mira, es van exaurir entrades. I a mi el que m'agrada molt explicar, jo que vinc del món del periodisme, és veure com en el teatre tothom ho veu al mateix moment, tothom veu el mateix que està passant a dalt de l'escenari, però cadascú ho rep des de la seva pròpia situació emocional, familiar, de coneixement de la història, etc. I, per tant, són vivències molt personals. El que ens agrada és que la conversa segueixi un cop han sortit del teatre. Això és el que sempre perseguim des de Cultura i Conflicte.
1: I una mica amb aquest esperit, des de Cultura i Conflicte, també vau tirar endavant una sèrie de podcasts que es diu La mala memòria, àlbum sonor contra l'oblit, i justament hi ha un capítol que s'ha dedicat a la història de la Verónica Stein.

0: Efectivament, ens agrada molt compartir amb el públic el procés de recerca i de documentació que fem previ a la producció d'un espectacle. En aquest cas són 6 històries diferents. Hi ha un parell d'històries que són del nostre país, de coses que van passar a Via Laietana, a la Model, també de fills de repressors de l'època franquista, que ara d'alguna manera sortit de l'armari denunciant i rebutjant el que van fer els seus pares. Hi ha exemples d'altres països de banalització del mal i de com de fina és aquesta línia entre el bé i el mal que des de fora sembla que la tinguem tan clara, no?
1: Mm-hmm. De la mateixa manera que a vegades hi ha històries que sembla que ens quedin molt lluny, però com vostè abans deia, aquí a casa també en tenim, no? D'històries de silencis. Com ha estat per tot l'equip treballar, preparar aquesta obra, no miris? Els ha remogut molt?
0: Mira, més que remoure, ens ha portat a moltes qüestions difícils, complexes, que érem incapaços de respondre i que intentem traslladar també al públic. En qualsevol tema, quan et poses a investigar, el primer dia em faries un llibre, al cap d'una setmana amb prou feines em podries fer un article i al cap d'un mes no sabries ni per on començar perquè vas trobant matisos i condicions i elements que són molt difícils de jutjar entre el blanc i el negre, com està acostumada la nostra societat, que més aviat la vida està feta de grisos, no? Aleshores, sobretot ens ha provocat debat i, de fet, una de les escenes de l'obra parlem d'aquest debat intern que hem tingut, aquests desacords entre nosaltres, i que, evidentment, el més important és poder parlar-ne, no? I poder escoltar l'altre i escoltar els seus arguments i, en tot cas, si no hi estàs d'acord, poder-ho rebatre, però sempre des de l'argument i no des de l'odi o des de la violència.
1: Fins al 18 d'octubre a la Biblioteca de Catalunya. No miris aquesta obra de la qual hem pogut parlar amb la seva guionista, Teresa Turiera Puigbó, qui també és fundadora de Cultura i Conflicte. Teresa, un plaer, moltíssimes gràcies i molta merda.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Continguts en xarxa.
3: Ràdio Tordera.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullera Ràdio. Sergi Ivanusson, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: Coses.
1: No saben què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale. Ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys. I bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba la última, normalment la gent pues no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no? En el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí. No?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estaria implantant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé, la veritat.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna d'estrenes, no. Sí.
2: S'ha estrenat Mobland.
1: Sí, senyor.
2: És Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al...
1: Sí, senyor.
2: Al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Chris Brosnan i el Tom Hardy, que
1: Correcte.
2: Va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de, bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent
2: en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí.
2: Ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, a favor.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és ja la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per NC Cine.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, eh, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs pues ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries?
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: A Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això
1: és,
0: no
2: jo us busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
2: Clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal...
2: Aviam, podeu seguir parlant, perquè
1: no,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta...
0: És el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? No, això deu de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney. Molt no me'n surten quantes, se'n diu que en surtin.
1: Et digue que eren 8, eh? Aquí ens falta
2: un,
1: una.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.
1: Pues re, escolta.
2: I Jack, que és de l'univers també Justícia Militar.
1: Vale, clar.
2: Però no té el nom encís al principi.
1: Bueno, pues escolta, 8 sèries, derivades que té aquesta franquícia,
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Vinga, doncs continuem a Disney Plus, al que arriba és City of Blood.
5: Ábrame la parte de atrás. No puedo.
7: Hoy se esperan otra vez 41 grados en Berlín.
8: Sé que suena drástico, pero hay que parar el hundimiento de Berlín.
9: Hay una guerra en las calles.
10: ¡Phoebe! ¿Trapicheas con sangre?
11: ¿Ha estado de gira?
10: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
12: Todos han desaparecido en 6 meses.
10: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
13: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
0: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa en la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
1: Mira, quan has començat a llegir...
2: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
1: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs,
0: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la
1: Són...
0: contraposició a vampirs polítics sí. No està mal, No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
1: Sci-Fi,
0: avui estàs molt anglès,
1: Bueno.
0: El corazón del crimen.
14: ¿Qué haces aquí?
15: Solo quiero trabajar con los mejores.
14: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
15: Porque hacíamos muy buen equipo.
16: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
15: Nos las apañaremos bien.
14: No durarás mucho aquí.
16: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
0: Ah, molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13.
1: No, bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
0: Ah, val.
1: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
0: Hòstia, no ho sé.
2: Pot ser, no ho sé.
0: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
1: Vale, molt bé.
0: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa. Mm-hmm. Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
1: No.
0: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
1: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
0: Ah, vale.
1: Vull dir, a més, estan amb, a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això se'ns ha traspapelat, o què?
0: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
11: Antopsia Ovina?
17: Sóc amb Capità Utak.
11: To je raczej trwa zabawa.
17: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
0: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja...
2: Oh, quina poca feina que tens. Sí.
0: A més, és que, quina mandra. Apple TV...
1: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
0: Sí,
1: com a mínim el trailer...
0: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
1: Exacte.
2: Bueno, has dit
0: polaca,
2: som
0: nosaltres, eh?
2: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entès mai.
0: Mira,
2: perquè
0: Sergi,
2: no passes un moment per fer una canviada.
1: A més, perdó,
2: cara,
1: la
2: i
1: pàgina...
2: I has dit novel·la polaca, clar.
1: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
0: sí?
1: Que quan ho extreguis ja estàs fora en català.
0: Ah, vale, doncs ja ho provaré.
1: Això t'ensenyaré.
0: Ja ho provaré per la següent. Apple TV, Slow Horses.
18: What are you doing?
19: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
18: What do you want?
19: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
18: Just a coincidence.
19: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
18: Oh, shut up. You can leave the way you came.
19: It's all right to come through the house?
18: No.
19: Well, I came in through the house.
0: Tu aquesta l'havies vist?
2: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
0: Ah, sí?
2: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat.
1: Algú t'he contractat i...
2: Els pares de la Maria, no cal que diguen mentires.
1: No passa res, jo també xupo
2: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
0: Sí.
2: A nivell
0: sí,
2: qualitat, sí, em sí. Sembla que està molt per damunt de la resta.
1: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, eh? Que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
0: Vale.
1: Entens? O sigui,
0: sí,
1: des de l'inici
0: sí.
1: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
0: Sí, sí, sí.
1: Remarcable.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
1: cert,
0: cas, digues.
1: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
2: Va anar any per menys.
1: Portem 6 temporades, eh?
0: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del MI5.
1: Abocador,
0: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
20: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
21: Rise and shine!
20: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
22: Have you ever seen a man not afraid to die?
23: He's a bad seed. Nothing good will come of it.
24: What are you going to do? Come on, come on, come on.
25: Rehabilitation.
26: Hey, that's what your job is.
27: Michelle, the call Michelle was born for
26: this. But this job is all about listening.
0: És una presó de Xenoas, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí, qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
2: Vaja.
0: Bueno, aquí, diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, a un lloc... Pues que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
1: Un terratinent, un, no? Sí, un amic, no. Sí, una cosa així, no? Seria no, una figura d'autoritat dins de la presó.
0: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
1: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, amb una presó.
0: Ah.
1: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
0: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno. A Prime Video, arriba Nigel.
3: ¿Quién eres?
4: Francis Nigley, 124 de West Haven, Chicago. Ex sargento mayor de la unidad de investigaciones especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
3: Tengo formación en esto.
4: No tanta como yo. ¿Es así?
3: Ya.
4: Te lo explico.
3: No me jodas.
4: Quiero la verdad.
3: ¡Nigley! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
4: ¿No sabes leer?
0: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan s'entera, quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
1: Nigley.
0: Nigley. S'endinsa en un perillós camí per, per trobar un mal, per, o sigui, per destapar un malvat complot. Bueno.
1: Pues,
0: adéu,
1: Sergi.
0: Què
1: dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
0: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
1: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... El recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, el qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Dit això...
0: Estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
5: Come on! Come on! What was that?
6: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
7: I've never seen flowers bloom in winter like this.
21: What is that?
23: You all need to get out of here before it comes back.
25: Before what comes back?
23: Whatever's haunting these woods.
25: Haunting?
0: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984 i 85 que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance, Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
1: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensava que una de les raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però, bueno, en fi.
0: Vale, no ho sé.
1: A més,
0: bueno, clar.
1: És més fàcil quan és un actor de veu tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? Bueno, en fi.
0: Sí.
1: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, doncs pues
0: sí.
1: Això.
0: Sí. A veure, aquí no em queda clar.
1: Sí.
0: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
1: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
0: i s'estrena a Comedy Central.
1: S'estrena a Comedy Central, sí. Correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, és allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Doncs pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres. I juraria que actualment South Park sencera està a HBO. Aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
0: Vale.
1: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
0: Claro.
1: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
0: Claro.
1: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però, bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com, per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, doncs pues ara nosaltres ens diem South America.
0: Carai.
1: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb els nens...
0: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
1: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
0: Too much.
1: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... I doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
0: Perfecte, sí. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
1: I tant!
0: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
8: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta.
9: I'm ready.
10: Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
12: Aquí viene la mano de Dios.
8: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
0: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
1: Sinopsi Netflix.
0: Sí.
1: Tres línies, sí. Vinga.
0: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
1: Exacte.
0: A Netflix, el que també arriba... Ui.
1: Digues.
0: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga? Eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no vull... No, és igual, no me vull ni recordar el nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per todo lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. L'última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell
0: ja,
1: que no hauria
0: ja,
1: de sortir
0: no
1: hauria, a la llum.
0: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja tant.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a mitat perquè no podies mirar-la.
0: Ja. No. T'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huynh-John.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove, aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques
0: no,
1: ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense trailer. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry com es digui. I a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es paga molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva que, si no m'equivoco,
1: sí,
0: té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas,
0: però
1: no era aquesta. Però
0: me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Párrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. A Sky Showtime, Tierra de Mafiosos, Moblan...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: A Max, HBO Max, Youth, Filmin, Such Brave Girls, Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, Habeas Corpus, també, Apple TV Brothers, A Netflix, Mis Muertos Tristes.
1: Aquesta, interessant, eh?
0: Sí?
1: M'ha semblat molt interessant, sobretot el format, fa servir format quadrat de pantalla. En lloc de fer servir panoràmic, no sé si s'ambienta en una altra època o pretén ser tremendament agobiant, però fa servir com un format no panoràmic i una degradació de color estranya, curiosa.
0: Perfecte. A Netflix, Un Mundo Diferente, HBO Max Paolo, Sky Showtime Possession, HBO Max 4 Block Zero... El Problema Final també arriba a Netflix i American Horror Story a Disney Plus.
1: La temporada número 13, eh? Ojo, ojo al tanto. Que es veu que junta una mica lo millor, els millors personatges de les temporades clàssiques d'American Horror Story.
0: A Filmin, Inspectora Ellis, a Disney Plus Adults, a Medusa Netflix i s'acabó. Això és tot el que s'estrené aquest
1: A veure si us ho veieu tot.
0: A veure si
1: teniu
0: un nassos. Sí, doncs ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Oulé de Ràdio.